0: Vivir que son dos días. Javier del Pino.
1: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
2: Hi ha coses molt nostres, com dir...
3: Sou molt bona gent!
2: O l'aventureres, aventurers, tan nostre com dir... Posarem llum a la foscor. O el
3: Kamehameha!
2: Perquè tot el que hem viscut a TV3, Catalunya Ràdio i la plataforma 3CAT forma part de nosaltres. 3CAT, molt nostre.
4: Per tu, que quan surt el sol busques cada raig, i per tu, que estàs... Ai, que em desfaig! Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. L'alvocat madur, ara a 4,75 € al quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
5: Ep, et prepares per les PAU? Estàs passant nervis? És normal, però pensa que t'han preparat molt bé durant anys. Cuida't, organitza bé els últims repassos, reserva moments per desconnectar i arriba als exàmens amb el cap clar. Confia en tu, ho has fet molt bé i ara toca demostrar el que saps. Molta sort i recorda, fes les PAU en PAU, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: A la primera selección española de fútbol femenino.
7: ¡Viva! Llega a la gran pantalla la historia que llevó al fútbol femenino español a conquistar el mundo.
8: Si yo tuviera una hija, no me haría ninguna gracia. Hay cosas de hombres y mejor no mezclarlas.
7: Ganadora del premio del público en el Festival de Málaga.
6: Que vean de lo que soy capaz.
7: 12 de junio en cines.
9: A la cadena SER y SER Cataluña... Gemma Alegrí.
10: Bon dia, dissabte 6 de juny, dissabte força inestable. Núria Saró, bon dia.
11: Serà la tarda com podrem tindre alguns ruixats. Hola, molt bon dia. La primera meitat de la jornada comença tranquil·la, amb alguns núvols de tipus alt que ens anirien creuant, però en la segona esperem alguns ruixats tant al Pirineu, Prepirineu i també es poden escapar al prelitoral. Una jornada marcada per la pluja i també per les temperatures que pugen. De fet, les màximes més altes voltaran els 32 graus. A la costa es podran rondar els 26. Ara mateix els termòmetres van des dels 16 graus a Girona, a Lleida, 19 a Tarragona i 20 a Barcelona.
10: Repassem ara l'actualitat informativa. El papa Lleó XIV es reunirà finalment amb víctimes d'abusos sexuals de l'Església durant el seu viatge a l'estat espanyol. L'oficina de premsa del Vaticà no ha informat quin dia serà, ni a quina ciutat, ni tampoc en quin format, però sí que ha detallat que la reunió l'ha organitzat l'Església espanyola. El Vaticà anuncia la trobada aquest divendres, el mateix dia que el diari El País ha publicat una investigació que apunta que un centenar dels càrrecs eclesiàstics van encobrir casos de pederàstia. Entre aquests, l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Pomell, Oriol Soler.
12: El primer cas és el del sacerdot Alexander Patiño, capellà de la parròquia de la Mare de Déu de Montserrat, al Guinardó, a Barcelona, que va ser detingut per abusos sexuals en un cas judicialitzat. Omella ha negat la major declaracions a RAC1.
13: Em sap greu que diguin això quan és, no és veritat, i he fet el que tenia que fer, que m'ho demostri.
12: El nom d'Omella apareix en un segon cas d'encobriment, segons la investigació. És el del sacerdot Jordi Sanabra, ex-rector de la parròquia de Polinyà, que el 1990 va ser enviat com a missioner a l'Equador sense que ningú sabés després que sortissin denúncies d'abusos a menors i que fos requerit per la justícia.
13: Jo el que tinc com notícia és que va fugir.
12: Sanabra va morir allà anys després i mai se'l va arribar a jutjar.
10: 15.000 docents han tornat a sortir al carrer a Barcelona per reclamar millors condicions laborals. Asseguren que els problemes del sistema educatiu no es resolen pujant sous i que ara són les assemblees les que volen negociar directament amb el departament.
14: Les treballadores i els treballadors de l'educació acumulem un coneixement i una...

0: treballadors de l'educació acumulem un coneixement i una capacitat d'anàlisi en matèria educativa molt superior a la de qualsevol departament.
1: Estem convençudes que les millors propostes per seguir la nostra lluita només es poden construir entre la gent que estem a les aules.
2: Són precisament les assemblees les que marquen ara el pas als sindicats que han fixat una nova jornada de vaga dimarts vinent. Dimarts vinent, que és precisament el dia que arriba el Papa Lleó XIV a Catalunya. Per aquest motiu, els Mossos d'Esquadra demanen responsabilitat als docents. El comissari David Boneta, cap del dispositiu de seguretat de la visita del Pontífex, ha assegurat a SER Catalunya que es garantirà el dret dels professors a manifestar-se sempre que aquestes protestes siguin compatibles amb el desenvolupament de la visita del Sant Pare.
3: Hauria de ser compatible, doncs, les dues coses. I per part nostra, en aquest sentit, hem dissenyat un dispositiu, doncs, perquè així sigui, per garantir la seguretat tant dels visitants com del Sant Pare.
2: Dimarts vinent és, com dèiem, el dia que arriba Lleó XIV a Catalunya, però també el dia que milers d'estudiants comencen les proves d'accés a la universitat. En la concentració d'aquest divendres, la portaveu del sindicat USTEC, Yolanda Segura, ha rebut una forta xiulada, tot i assegurar que es desmarca del preacord perquè així ho ha volgut el col·lectiu docent. Pel que fa al departament, insisteixen que el temps per negociar s'ha acabat. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa, en declaracions a SER Catalunya.
4: És evident que tot i a la vegada és impossible i que aquest acord ens permet com a base, com a punt de partida, començar a revertir aquesta situació de malestar.
2: Publicitat i tornem.
5: Els 40. Aquest any celebrem el doble les festes del Corpus de Cornellà. Dissabte 6 de...

0: plaça de Catalunya. Accés lliure i gratuït. Gratuït. Amb el suport de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat.
1: Hola.
2: Hola.
3: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Una ola a tothom. Una ola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó 14. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
5: Tres minuts i seran les 9 del matí. Hi ha novetats sobre el cas Andic. La Fiscalia ha demanat a la jutgessa de Martorell fer una reconstrucció dels fets al camí on va morir Isaac Andic, fundador de Mango. Segons avança l'Agència Catalana de Notícies, el Ministeri Públic vol que el fill de l'empresari expliqui des del lloc dels fets com va ser la caiguda del seu pare. Encara dels tribunals, el jutge Santiago Pedrat de l'Audiència Nacional descarta demanar a l'Agència Tributària la informació econòmica sobre el PSC, tal i com havia sol·licitat la UCO. Aquesta unitat de la Guàrdia Civil ha posat sota sospita un pagament de 20.000 euros de la campanya electoral que va portar Salvador Illa a guanyar les darreres eleccions, amb la hipòtesi que hagués servit per finançar la suposada trama Leire 10 per protegir Pedro Sánchez d'embats judicials contra el seu entorn. El jutge, però, ha decidit restringir aquesta petició. I els bombers han controlat l'incendi a la planta d'Onda Santa Perpètua de Mogoda, que ha fet col·lapsar la nau d'uns 20.000 metres quadrats, on aquest divendres a la tarda es van haver d'evacuar uns 150 treballadors.
6: L'estructura està danyada, està col·lapsat, tenim col·lapse estructural important i, de fet, estem monitoritzant quina és l'evolució d'aquesta estructura perquè preveiem que pugui haver algun col·lapse fins i tot secundari.
5: És Eduard Martínez, cap d'intervenció dels bombers. El foc ha cremat amb molta virulència fins al punt que s'ha ordenat desallotjar també les naus pròximes per evitar risc de propagació. Els primers indicis apunten que el foc s'hauria generat en unes plaques solars que hi havia a la coberta. Dels esports, 4 gols de les jugadores del Barça deixen la selecció espanyola femenina a només un pas del Mundial, mentre el Sabadell jugarà la final per pujar a segona divisió. Joan Tejedor, bon dia.
7: Bon dia. Patrick Guijarro, un doblet d'Alexia Putellas i Clàudia Pina permeten la campiona del món golejar per 4-0 Anglaterra, la campiona d'Europa, recuperar-li el gol a Beràs i situar-se primera de grup a una jornada pel final de la classificació pel Mundial. Si Espanya guanya dimarts a Islàndia, tindrà assegurada la plaça per defensar l'estiu que ve el Brasil

0: el campionat aconseguit el 2023 a Austràlia i Nova Zelanda. També ahir el Sabadell va remuntar l'eliminatòria contra el filial del Real Madrid i jugarà una de les dues finals del play-off per pujar a segona divisió. Aquest cap de setmana coneixerà el seu rival entre el Villarreal B i el Zamora. L'Europa intentarà aquesta tarda classificar-se per l'altra final, visita en quart de 5 el filial del Celta Balaïdos amb l'eliminatòria empatada a 1. En bàsquet, la penya va guanyar de 19 al Baskonia, 82-63, i força el tercer partit dels quarts de final de la Lliga CB.
1: Gràcies, Tege. Amb la informació esportiva arribem al punt de les 9 del matí.

0: vivir que son dos días. Javier del Pino.
1: Ser Catalunya Barcelona.
2: Aquest estiu sentiràs la música com mai. La gira d'estiu. El divendres 26 de juny al Passeig Marítim de Badalona amb les actuacions de... Nil Moliner, Ezio Oliva, Hueco, Andy... Calen, La Llave, Marcos, Louis Ye, Sonia Gómez... Borja, Oliver, Edu Esteve... El millor de la nostra música més a prop que mai, totalment gratis. Dial, la gira d'estiu, amb el suport de l'Ajuntament de Badalona.
3: Necessites comprar un cotxe? Vine a Mundiauto. Disposem de més de 600 vehicles a preus excepcionals. Mundiauto, el centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. Mundiauto.com. Mundiauto.
2: La vida passa a les places, als parcs, a les platges.
4: I a l'Aquí Catalunya volem reflexionar sobre la gestió i construcció d'aquest espai públic metropolità que cada dia compartim milions de persones.
2: Aquí Catalunya amb Marina Fernández, des de l'antiga terminal de Drassanes de Barcelona, amb motiu de l'exposició Futur Immediat, transformar l'espai públic metropolità. Divendres 12 de juny a partir de les 7 del matí. Segueix-lo a les freqüències i plataformes digitals de Ser Catalunya. Amb el suport de l'AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona.
5: Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu.

0: Niños se resbalan en la piscina y tiene que ser seguro.
1: Sí, y ponemos también el suelo para la barbacoa y el de la zona de comer fuera.
0: Vamos a Leroy Merlin. Nos ayudan a elegir y lo dejan instalado.
2: Disfruta un verano a prueba de todo con nuestra selección de cerámicas para exterior y piscina. Renueva tu exterior y vive tu hogar con Leroy Merlin.
3: Ser Catalunya Barcelona.
4: Aquest estiu sentiràs la música com mai. La gira d'estiu. El divendres 26 de juny al Passeig Marítim de Badalona amb les actuacions de... Nil Moliner, Ezio Oliva, Hueco, Andy... Calen, La Llave, Marcos, Louis Ye, Sonia Gómez... Borja, Oliver, Edu Esteve... El millor de la nostra música més a prop que mai, totalment gratis. Dial, la gira d'estiu. Amb el suport de l'Ajuntament de Badalona.
5: A Emcat Group tenim els millors materials de construcció, decoració, reforma, disseny de la llar i jardineria.
6: I també totes les eines i ferreteria.
5: Assessorament personalitzat, materials sostenibles, assequibles i els preus més competitius.
6: Si ets professional, troba el més proper a emcat.cat.
4: La vida passa a les places, als parcs, a les platges...
7: I aquí a Catalunya volem reflexionar sobre la gestió i construcció d'aquest espai públic metropolità que cada dia compartim milions de persones.
4: Aquí a Catalunya amb Marina Fernández, des de l'antiga terminal de Drassanes de Barcelona, amb motiu de l'exposició Futur Immediat, transformar l'espai públic metropolità. Divendres 12 de juny a partir de les 7 del matí. Segueix-lo a les freqüències i plataformes digitals de Ser Catalunya. Amb el suport de l'AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona.
3: Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu.

0: aquí también en el diálogo, en las conversaciones en la calle, en esta primera jornada del viaje apostólico de León XIV a España.
1: La llegada a Madrid del Papa ha despertado, como no, una gran expectación. En la calle hay numerosos grupos de personas que esperan ver a León XIV. Javier Ruiz Martínez, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, Almudena. Miles de personas van colmatando allá el sobrecargado centro turístico de Madrid. La venta de gorras se ha disparado en las tiendas por el sol. Banderas del Papa, camisetas blancas, moradas, amarillas, cruces en el pecho, canciones y muchos más hábitos religiosos por la calle que de costumbre. Hemos visto grupos de Andalucía, de Extremadura, de Castilla-La Mancha, de Galicia, todos viviendo esto como una fiesta, como este chico.
3: Pues a nosotros nos da muchísima alegría, porque que venga España hace presente que, pues que aquí también, en España, se vive la cristiandad. Se vive de manera...
2: El tráfico cortado, las cafeterías y bares llenos, la policía vigilando a los carteristas y Cibeles, muy cerca de aquí, tomada por los andamios del enorme escenario papal. No es un día cualquiera en Madrid.
1: Este viernes el Vaticano confirmó que el Papa León XIV se verá con víctimas de la pederastia en la Iglesia. Se desconoce el día y el lugar. A los abusos de la Iglesia se ha referido el pontífice antes de bajar en el avión. Ha dicho que es una llaga abierta.
4: Los lugares donde he estado he siempre trabajado para instituir las normas con los jóvenes a seguir y seguiría haciéndolo también a nivel de toda la Iglesia, porque es una llaga todavía abierta.
1: Son las primeras palabras de León XIV sobre los casos de abusos en la Iglesia, respuestas a preguntas del diario El País en ese avión donde ha viajado el Papa hasta Madrid. Al margen de la visita a España del pontífice, mañana hay elecciones en el Real Madrid. José Antonio Duro, buenas tardes.
5: Hola, muy buenas, sí, porque estamos en el último día de campaña. Mañana se van a abrir las urnas en Valdebebas. Han hablado los dos candidatos en una mañana, Héctor González, con mucha tensión entre ambos. Muy buenas.
6: Sí, ¿qué tal? Muy buenas. A 20 horas para que abran las urnas y el socio madridista elija entre Florentino Pérez y Enrique Riquelme. Esta mañana cada candidato ha lanzado duros ataques contra su adversario. Florentino Pérez, que ya ha cerrado su campaña, ataca a Riquelme por los desmentidos de los entornos de Haaland y Klopp, mientras Riquelme acusa a Florentino de haber llevado al club a una situación de crisis financiera.
7: Saben que yo no les miento nunca. Aquello que prometo, lo hago. Yo no les presento camisetas enrolladas para que un presentador haga su show. Pero no tenían un entrenador que estaba en activo cerrado al inicio de la campaña.
8: El Madrid está en una gravísima crisis financiera, hasta el punto de que algunos análisis advierten de un riesgo real para la viabilidad económica futuras. ¿Está el Real Madrid en una situación de quiebra técnica o de grave tensión de liquidez?
5: Las elecciones del Real Madrid que copan la actualidad en este sábado, que tiene desde las 9 la cita en Carrusel con la primera semifinal, partido de ida en el playoff a Primera División, Castellón-Almería.
1: Es todo, sigue el programa especial con Pablo Tallón por la visita de León XIV a España en cadenaser.com, en nuestro canal de YouTube y también en la app de la SER. Y a partir de las 2, la 1 en Canarias, como siempre, en la antena de la SER, hora 14 con Aida Bao.
9: Cadena SER. Servicios informativos. Toda la...
10: Cadena SER y SER Catalunya. Més oients que mai. A la cadena SER i SER Catalunya... Tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.
11: Què tal? Bon dia. Bon dissabte, Claudio Arcarons.
12: Bon dissabte, Màxim Castillo.
11: En rigorós directíssim, en directíssim gravat o el que sigui, on som?
12: Som a la Sala Beckett, aquí, que han muntat una festassa pels 10 anys d'aniversari, que fa que la sala és aquí al Poble Nou. Hem vist ja la roda de premsa i ara estem amb el seu director, Toni Casares. Com estàs?
13: Molt bé, gràcies per ser-hi. Em fa molta il·lusió que hagueu vingut.
11: Home, el que ens agrada a nosaltres, les festes.
13: Home, t'ho diràs. Amb una roda de premsa amb olor de paella, això
11: ara,
13: és quasi nou, eh?
11: Ara.
12: A més, carrer tallat, o sigui, s'havien de celebrar així, aquests 10 anys?
13: Tant. Nosaltres teníem moltes ganes d'agrair públicament el barri de Poble Nou, que és un barri mar, meravellós, la manera com ens van rebre ara fa 10 anys, la manera com hem conviscut durant tot aquest temps, un barri actiu, sensible, que ens ho han posat tot fàcil. Estem molt, molt contents d'estar aquí i, per tant, mereixien un reconeixement i una festassa com la que estem fent.
11: I, de fet, heu convidat a la gent que fa teatre amateur,
13: sí,
11: una d'aquestes institucions, diguem, del Poble Nou,
13: sí,
11: a que ocupi la Beca. Jo això ho he trobat, francament, molt maco.
13: Mira,
11: perquè no és, no és només un homenatge als veïns, sinó a la tradició teatral de la que veu, el professionalisme dels escenaris.
13: Saps què ens passava?
11: No?
13: Quan vam arribar fa 10 anys, anàvem coneixent el barri i ens adonàvem que el barri tenia molta tradició de teatre amateur i dèiem, ai, ai, ai, que no passi que l'arribada de la Beckett, que és un teatre professional, faci com desaparèixer o fagociti o gentrifiqui la tradició teatral del barri, no? I vam dir, sobretot, de seguida dialoguem amb ells, mirem de quina manera, al contrari, no? En lloc de fagocitar, el fet que hi hagi la Beckett faci enriquir, millorar la tradició del teatre amateur. Fins que aquest any vam dir, és que a més, el que hauríem de fer és cedir-los l'escenari. Sí, llavors ens venen aquí amb el seu nou espectacle, que el tindran llest pel setembre, i obriran aquesta temporada tan especial els del Cercle Moral
14: amb
13: i Cultural.
14: Amb Scoop.
15: La història d'una redacció d'un diari digital en crisi.
13: A vosaltres, periodistes, us afecta.
15: I se m'han sent la...
12: Interpel·lats,
15: La interpel·lats total.
13: Absolutament.
15: Sí, sí, sí. Doncs escolta, em pots llegir el paper aquí, aquest avís que tenim aquí, a peu d'escales?
13: Aquest faristolet, us he de dir que és polèmic.
15: Per què?
13: Perquè, sí, perquè a nosaltres ens agrada, bueno, diguem-ho als oients, aquí posa, no passeu, sisplau, i a sota, do not cruise, please.
15: Això és pels expats del barri, o què?
13: No, això és perquè la Beckett és un obrador internacional. Llavors venen alumnes, professors, actors, directors d'arreu del món. Ara, per exemple, el juliol tindrem una mena d'escola d'estiu amb gent d'arreu del món. I, per tant, en alguns se'ls ens hi hem de comunicar en anglès. Però, de tota manera, a mi la polèmica és aquest no passeu, sisplau. Perquè primer algú va posar prohibit passar i vam dir, no prohibim, siguem una mica més amables. Llavors hem posat un no passeu, sisplau, que li fa cas qui li fa cas. No tothom. Nosaltres passarem.
15: Nosaltres, aquesta norma, fora.
13: Vinga,
15: no?
13: Ens passem i anem a alguns dels espais que no, tampoc són els privats, perquè a la Beckett la gent passa una mica per tot arreu, però són els espais més de creació, on hi ha els actors treballant, on hi ha els alumnes fent classe, perquè ja sabeu que la Beckett és un teatre que no només fem espectacles i els exhibim, sinó que també, diguem que fabriquem nous creadors i creadores, és a dir, ensenyem a escriure teatre, experimentem, provem noves maneres d'escriure i de fer teatre. Per tant, passen moltes coses, passa molta gent.
15: I ara voldria aturar-me un moment, perquè estem parlant dels 10 anys de la Sala Beckett al Poble Nou. Nosaltres vam seguir, li deia jo abans de començar el part, perquè va ser un procés llarg, eh?
13: I tant.
15: O sigui, vau trobar gairebé enrunada aquesta antiga Justícia i Pau,
13: sí,
15: no? Cooperativa,
13: sí, sí,
15: del
13: Pau
15: barri.
13: Pau i Justícia.
15: Pau i Justícia.
13: Pau i Justícia i Pau és una associació, també, sí, que fan coses molt interessants.
15: Tens raó.
13: Però la cooperativa aquesta es deia Pau i Justícia.
15: Ens hem aturat a mitja escala i veiem una porta que dona a on?
13: Enlloc.
15: Però que l'heu mantingut.
13: Sí, perquè el que vam fer amb la reforma, que la van fer els arquitectes mai prou celebrats, a Ricardo Flores i Eva Prats, van fer una reforma que els hi vam dir, mira, nosaltres això ho hem de convertir en un espai teatral, però ens adonem, primer, que aquest espai és molt estimat pel barri, per totes les vivències, experiències, emocions que els veïns havien tingut aquí, i està carregat de fantasmes. Llavors anem a fer una reforma que faci que els fantasmes no s'espantin, que es quedin a viure en aquest
15: que
13: edifici amb nosaltres,
15: no?
13: Perquè els teatreros, els fantasmes, ens encanten. Llavors, per exemple, aquesta porta va quedar, que ja no comunica enlloc per culpa dels canvis que vam fer, però la porta no calia treure-la, vos aquí l'hem deixat.
15: Si toquem la porta, a veure...
13: Pot ser que et respongui un fantasma o altre, vés a saber.
15: De moment ningú.
12: Tu te n'has trobat uns quants de fantasmes, o no?
13: Està carregat, carregat. Sí. Els que ja hi havia i els que cada obra... Jo crec que cada obra de teatre en deixa algun, de fantasma. Llavors ens pululen per aquest edifici i van passant, tu els saludes, més o menys els notes, i aquí estan i ens fan companyia.
15: Però a nivell de la Xirgua al Romea, o...? Sí, que us fan...
13: Tal qual, tal qual. El que passa que els nostres no són fantasmes de gent viva, són fantasmes de personatges inventats, d'il·lusions, de penes, de vegades també, però de coses que nosaltres... o al públic, o els que van viure a la cooperativa, il·lusions que projectaven, que quedaven, bueno, respirant per aquests... Per aquestes.
12: I en tens algun de preferit?
13: No, tots, saps què passa? En la Beckett arribes cada dia, entres en aquest edifici i només entrar, això ho notes, aquestes presències.
15: Aquesta energia.
13: Aquesta energia. Mm. Aleshores, no n'hi ha cap de preferit, són tots benvinguts, diguem, no? Però es nota molt.
15: Doncs...
13: I de fet, la gent que entra, tant públic com usuaris, ho diuen, diu, és un edifici que invita a imaginar,
15: sí,
13: a il·lusionar-se, a emocionar-se.
15: Doncs seguim Toni Casares, director de la Beckett, aquest mini recorregut.
13: Sí.
15: Cap on anem ara?
13: Ara, mira, si voleu podem anar cap a la zona on hi ha les aules, els tallers de creació, on treballen els actors, on fan els assajos, etcètera, etcètera. I per aquí arribem, en una altra zona,
14: Veieu? Ara ens trobem...
15: No, home, no, podeu... podeu. Hola, bon dia.
16: Hola.
13: I a la Vera, que estan fent l'espectacle que serà la producció d'aquest estiu de la Beckett, que és un text de l'Oriol Puiggrau que es diu el número 16 dels Arcans Majors, i la Rita està fent l'ajudant de direcció i la Vera està fent el vestuari.
12: Cara de circumstàncies, eh, Nagui?
16: Bueno, és que ella...
17: Cara d'expectativa, estarà molt bé això, ja veureu.
15: Espera, deixa'm fer aquella pregunta que fa tanta ràbia. De què va?
17: Toni, vinga, aventura't.
13: Bueno, és una obra que és difícil d'explicar, però en canvi és com màgica, no? Jo cada vegada que em pregunten sobre aquesta obra dic, sobretot és màgia, perquè és la història d'una antiga casa on s'hi celebraven raves en un espai rural, ha quedat com semi-abandonada, llavors hi ha una noia que fa entrevistes a gent que havien conegut aquesta casa i vas veient tu com a espectador tota la màgia que es produïa. Això que parlàvem dels fantasmes?
15: Sí, ara que parlàvem del teatre.
13: Mateix.
15: Sí.
17: La relació de tres dones amb aquesta casa i com cadascuna d'una forma totalment diferent ha tingut experiències molt íntimes i molt, molt especials i molt màgiques, com diu el Toni, al voltant d'aquesta casa. O sigui, quatre actriuasses sobre l'escenari.
13: Sí.
17: Val
15: la
17: pena.
15: A partir de quin dia això que ens ho apuntem?
17: 1 de juliol, fins al 2 d'agost, si no m'equivoco.
13: Em sembla que sí, em sembla que ho diu bé.
12: Hi serem.
15: Doncs moltíssimes gràcies i que vagi molt bé l'obra.
17: Vinga, bona tarda.
15: Doncs, ui, Les Modernes del Raval.
13: Aquí posa, hi ha un cartell que diu Les Modernes del Raval, però és només d'avui, perquè aquest, Les Modernes del Raval, és un dels grups que aquest vespre actuaran, i aleshores
12: grup
13: això...
12: Grup tribut, no?
13: Aquí la Beckett passa... Sí, aquí la Beckett passa això, que els espais són polivalents. Un dia serveixen d'espai d'assaig, un altre d'aula, avui servirà de camerino per Les Modernes del Raval.
15: Doncs digue'm tu, guia'ns tu, per on passem?
13: Podem entrar aquí, un moment, veureu que això és una aula... aula d'interpretació, amb un terra de fusta, amb ben habilitada, amb quatre focus que es pugui fer una mica d'il·luminació. Són aules que serveixen o bé per assaig o bé per classes d'interpretació, i de tant en tant hi fem potser una lectura d'algun text en públic, activitats d'aquest tipus. Aleshores, aules com aquestes n'hi ha dues o tres al llarg de tot l'edifici. Això, de fet, on estem ara, era... quan era la cooperativa tenia una escola. I això eren les aules de l'escola. I allò era el pati, que és molt petitet, però era el pati del col·le. I saps què ens va passar? Quan vam arribar, com que nosaltres treballem molt amb dramaturgs, amb autors i autores, va venir el Pau Miró, que és un gran autor de teatre català, va arribar aquí i diu, ostres, ara de cop tinc un flash, jo havia vingut a aquesta escola. I no n'era conscient, i quan va entrar aquí... va recordar que això havia estat la seva escola de quan ell era molt, molt, molt petit, no? O sigui que va ser com emocionant. Això que dèiem de les emocions.
15: Sí. Doncs ara en clau record, no? Tu quan vas posar el primer peu a la Beckett?
13: A la Beckett de Gràcia.
15: De Gràcia, sí.
13: A la Beckett de Gràcia. De fet, quan es va fundar? Perquè jo, que venia de la universitat, amb uns quants altres que ens vam començar a il·lusionar per fer teatre a la universitat, vam conèixer el José Sánchez Sinisterra, que és un grandíssim dramaturg i molt bon pedagog, que ell tenia una companyia de teatre que es deia el Teatro Fronterizo i ens va com seduir, incorporar a la seva companyia. I en el context d'aquesta companyia va ser quan es va obrir la nova sala Beckett al barri de Gràcia. Per tant, nosaltres, que érem uns pipiolos, ja corríem més o menys per allà. Aleshores, jo vaig estar connectat amb la Beckett, d'una manera més distant, si voleu, fins que l'any 97 em van proposar d'assumir jo la direcció de la sala, i per tant des d'aleshores estem aquí portant el projecte de la Beckett.
15: Clar, fer-te recordar per alguna obra que haguessis vist, això
13: hi ha
15: és...
13: tantes i tantes i tantes que seria... no em facis triar, per favor, perquè n'hi ha moltíssimes. Ja. Clar, penseu que la Beckett treballa sobretot l'intent de que l'autoria teatral, sobretot l'escriptura i en llengua catalana, permanentment es vagi rellevant, es vagi renovant, que hi hagi sempre noves autores, nous autors, que puguem dir que el teatre a Catalunya és un llenguatge viu, connectat. Per tant, hi ha tantes experiències de tanta gent que va començar a la Beckett. Si repasseu autores i autors de teatre que estan actualment a la cartellera comercial i professional de la ciutat, el 80% dels noms que trobeu han passat per la Beckett. Van començar, van formar-se, han vingut després, tots han passat una mica en un moment o altre per la Beckett.
12: I ara tu, després de passar tants anys al capdavant de la Beckett i els que queden, no? Perquè ara esteu celebrant tot just el desè aniversari aquí al Poblenou, en quin moment creus que està el teatre? El teatre, o sigui, la sala Beckett.
13: Concretament la sala Beckett està en un moment dolç, està en un moment molt bonic. S'ha consolidat la nostra presència al barri, el sector teatral ens reconeix en general aquest paper que fem, que és un híbrid entre això, no? El que us deia abans, no? Doncs fer espectacles però també fer cantera, no? Fer cantera teatral. Per tant, estem en un moment dolç d'assistència, estem molt bé, ve bastant bé molta gent, estem renovant les edats del públic, ve molta gent jove.
12: Home, és el lloc de modernes, per excel·lència.
13: Mira, la temporada passada ens va passar que jo no estic cada dia al teatre.
15: Ho dius, tu ho dic jo. Qui va venir?
13: El WhatsApp de la Beckett, dels treballadors i treballadores, de cop em ve un missatge i diu: Toni, què fas a casa? Vine corrents. I què passa? Diu: ja la Rosalía!
12: La mismíssima Rosalía, a veure la Berta Prieto, no?
13: Del Fandom. El Troleig, que era un espectacle super jove, super potent, i de fet la Berta i la Rosales continuen sent autores, molt amigues de la casa, estem molt atents al que van fent. Elles i tants d'altres, no? Gent jove que està començant i aleshores ofereixen un tipus d'espectacles que també la gent de la seva generació hi connecten. Perquè moltes vegades, a mi m'ho pregunten moltes vegades, com tu fas perquè la ve que et vingui gent jove? Dic, és molt fàcil, dona'ls-hi l'escenari. Si la gent jove està a l'escenari, la gent jove ve a veure la gent jove.
15: Però després també heu convidat a Mario Gas,
13: clar,
15: Sergi Belbel,
13: clar,
15: no?
13: Però saps per què? Aquest... També, perquè una cosa alimenta l'altra. Mm. És a dir, pels joves... està actuant en un teatre on també hi ha els veterans i els grans noms, ostres, els estimula i és, per ells és importantíssim. I a la inversa igual, els veterans i els que tenen més trajectòria, quan veuen que darrere seu hi ha uns que estan allà apretant i mirant-los amb la cella aixecada dient: a veure què ens farà aquest, també els grans, els veterans es posen les piles. Per tant, combinar les dues coses és superxulo. Perquè
15: després ja saps que hi ha aquelles reticències, el debat sobre l'efecte tap, no?, que fan algunes generacions, això...
13: combinar, s'ha de poder combinar, han d'haver-hi les dues coses, perquè Déu nos en guarda viure d'esquena a la tradició. És molt important que sapiguem d'on venim, que reconeguem el que s'ha fet en les generacions anteriors a les nostres i que hi dialoguem, i si cal trencar-ho, ho trenquem, però sabent què trenquem, coneixent-ho a fons, no?
15: Doncs deixem l'aula i anem cap a algun altre últim lloc en el que podem concloure la conversa, amb Antoni Casares, el director de la Beca.

0: l'antic teatre de la cooperativa, que nosaltres ara en diem la sala de dalt.
1: I això, o sigui, és el teatret original que tenia la cooperativa.
0: El que era el teatre de la cooperativa, que també vam fer el mateix que hem fet amb tot l'edifici. Arreglar lo mínim imprescindible per fer-hi teatre. Però ens agrada molt. Per exemple, veus aquesta boca de l'escenarista com escrostonada? És com ens la vam trobar. No ens ha calgut ni pintar-la perquè ens agrada que la paret per ella mateixa expliqui la seva vida, no? I ara veieu una disposició que està tot a punt, tot preparat, perquè aquesta tarda un dels laboratoris experimentals que fem en aquesta sala, que és l'obrador de filosofia, que combinen activitats de pensament i activitats de creació escènica, avui, aquest vespre, presenten el treball d'aquest any.
2: Aquí hi ha com un avançament, no?
1: Addicció,
2: intoxicació.
0: Ai, caram.
2: I text infinit.
1: Quasi que podríem fer-lo nosaltres,
0: mira,
1: no?
0: Mira, aquí teniu el guió, gairebé.
2: Sí, en Quimi, sí, la Berta.
0: Esteu fent aquí una exclusiva, no sé si, a veure si s'enfadaran.
1: Per què no feu una mica de...
0: Aclarim-ho, és un text que ens acabem de trobar aquí, que no sabem d'on ha sortit, però bueno. Va, vinga, jo sóc el Quim i tens la Berta.
2: Som-hi.
0: Quim, on és?
2: El què?
0: Va, ja saps de què parlo. On l'has amagat?
2: Com?
0: He buscat per tota la casa.
2: Doncs pots fer dues coses, seguir buscant o seure al meu costat i deixar que et passi el mono.
0: Però què dius? Quin mono? Va.
2: No penso ser còmplice de la teva decadència.
0: Decadència? De què que hi parles?
2: Doncs de que si segueixes així acabaràs malament.
0: La que acabarà malament ets tu si no me la dones.
3: I ara estàs ofesa.
2: Estic aquí. Molt ofesa.
3: No trobes a faltar l'escenari, Toni?
0: Jo de tant en tant dirigeixo algun espectacle.
3: Dic sortir.
0: Ho havia fet a la universitat i ho feia fatal. O sigui que no, mai més. I dirigeixo tampoc no d'una manera molt assídua. De tant en tant, quan hi ha alguna cosa que realment la panxa t'ho demana, dius, va, vinga, aquesta vegada dirigeixo jo. Però moltes vegades em passa que llegeixo un text que m'agrada molt i dic, qui el podria dirigir millor que jo? I sempre surten molts noms i, per tant, doncs, és per això que a la Beckett no hi ha una única direcció per part dels espectacles, sinó que cada espectacle trobem un director diferent.
3: Doncs t'agraïm molt aquesta visita particular.
0: A vosaltres ha sigut així, una visita així improvisada.
3: Molt improvisada,
0: fantàstic,
3: però...
0: Fantàstic, molt bé, és un plaer.
3: Però, escolta, per molts anys i no sé, acaba tu, digues alguna cosa bonica del futur que ens espera.
0: Aneu
3: aquí
0: al teatre, gent,
3: oients
0: de la ràdio, aneu al teatre, mireu, ara em vaig a posar a sèrio. El teatre té una sèrie de coses que són importantíssimes, que ens salvaran a tota la humanitat, que són la imaginació, la presencialitat. Per anar al teatre has de sortir de casa, t'has de desenganxar de la pantalla de l'ordinador, has de compartir amb altra gent. Per tant, la presencialitat, la imaginació, l'ús i el domini de la paraula, saber parlar, saber pensar amb les paraules, tot això fa que el teatre sigui un dels pocs espais on encara ens podem reconciliar amb la nostra condició humana. Per tant, no ho dubteu, aneu al teatre de tant en tant, que segur que us sentireu més humans.
3: Gràcies, Toni, i xapó, aplaudiments. I ens quedem ara amb els artistes, eh?
2: Aviam aquí
3: que presentaran espectacle la propera temporada aquí a la Sala Beckett.
2: Som-hi.

0: Tot és comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo.
1: Y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargaos, valores y dublés, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue.
2: Hola.
3: Hola.
2: Ai, que no ho havia de dir.
3: Probando.
4: Tant que sí. Aquí, després de la roda de premsa, amb Victòria Spumberg, com estàs?
2: Hola, molt bé, vosaltres?
3: Doncs pues molt bé. Home, hem aguantat, eh? Que si els núvols, que si la calor, que si les intervencions una mica llarguetes,
2: sí,
3: però és el que hi ha.
2: Sí, era una mica llarg, però a mi que em tocava de les últimes he pensat, ui, que no marxi sí. La gent, però no, heu aguantat.
3: Clar, jo pensava, és el vostre moment, perquè al final són els actors els que llueixen els escenaris, però poques vegades tenim el dramaturg, no?, qui ha creat el text, amb un micròfon i amb un públic també per explicar-se.
2: Sí, i a més és bonic que les rodes de premsa generals de la temporada vingui tothom. Això em sembla molt important perquè fas un suport no només a la teva obra, sinó a la programació de la sala i aquí als 10 anys d'aquesta nova sala de la Beckett.
3: Bueno, com està vivint Victòria Spumberg en el moment, Victòria Spumberg? Perquè
2: això m'ho diuen ja fa uns anys, eh?
3: Sí.
2: Vull dir que
3: acabes de guanyar aquests premis Max per la tercera fuga que tornarà al Nacional. Sí. Que això s'ha de dir, per la gent que es va quedar sense entrades, i ara doncs, tindràs aquesta obra de nova creació. Això és una carta d'amor a l'actor, en Xavi Sáez, una mica?
2: Sí, molt bé, ho has dit molt bé. El Xavi Sáez és un actor extraordinari i a més una persona molt, molt, molt maca. És que realment treballar amb ell és tenir a l'equip un plus des del punt de vista humà, que això no és tonteria perquè en el teatre has d'assajar molt, has de veure amb les persones i és millor que siguin persones que admires, no només des del punt de vista artístic, també humà.
3: Com a totes les feines, deixa'm dir, eh?
2: Tal qual, com a totes les feines, però és que nosaltres ens estem moltes hores i treballar amb gent que s'estima la feina, que a més aporta, és un actor molt creatiu, amb molta imaginació, a mi m'agrada molt, i l'imperatiu, tenir un paper aparentment més tangencial però amb molta exigència tècnica, i jo tenia ganes de donar-li un personatge que on ell fos el protagonista, tot i que ara estic a la meitat de l'escriptura i crec que els dos tenen molt protagonisme, el pare i la filla és la Júlia Mascort, que és una actriu, que vam fer una prova, la vam fer amb el Xavi Sáez, vam veure moltes noies i ens va fascinar.
3: I dius tu que va ser abans de guanyar el premi al Festival de Màlaga.
2: Això és molt important dir-ho. Va ser abans, jo no la coneixia,
3: sí. La
2: vaig convocar dues vegades i ens va fascinar. Ho dic en majúscules, eh? Realment crec que entre els dos hi ha una química espectacular i tinc moltes ganes de treballar amb ells dos. Serà un treball molt d'actors, i també, evidentment, sobre temes, conflictes i qüestions que a mi em ronden i que penso que ronden a nivell social.
3: Però... I la bondat de l'home, has dit? Que tens un conflicte?
2: No és que tingui un conflicte, és que els homes de la meva generació o sigui, ara es parla molt de noves masculinitats i tot això, i penso que els homes de la meva generació, que potser els més joves ja estan en un altre lloc, han estat coaccionats per un rol masculí que de vegades ha estat un autèntic corsé per ells mateixos, pels vincles que han de generar i per les estructures familiars afectives. Llavors, jo ara estic treballant dos textos paral·lelament, un que va sobre, imagina't, la bondat masculina i un que va sobre la violència femenina, que són, en principi, conceptes que socialment ens apareixen a la inversa.
3: Sí, sí.
2: Però jo, de vegades, m'agrada posar-me en temes complexos perquè penso que el teatre, una de les seves funcions, no és perpetrar estereotips, sinó mirar la realitat des d'altres punts de vista. Llavors, jo tenia moltes ganes de treballar un personatge masculí que no fos un capullo, perdoneu-me la paraula, o sigui, algú...
3: Que n'hi ha, que n'hi ha.
2: Per això dic, jo els capullos ja els conec molt.
5: Oi, també n'hi ha de molt macos i també està molt bé posar-hi el focus.
2: Això diuen. Llavors, clar, tenia ganes de... I a més, la bondat és un concepte que no té el valor, no li donem el valor que li hauríem de donar. De vegades és més difícil ser bo que no ser-ho. I tenia ganes de treballar un home que és abandonat per una dona, que normalment se'ns presenta a l'esquema contrari.
3: Clar, clar. Sí. Doncs moltes ganes de conèixer l'home bo.
2: D'acord.
3: Victòria Spumberg, gràcies, com
2: gràcies
3: sempre.
2: Gràcies a vosaltres.
3: Fins ara.

0: La Ludwig van.
1: Urinaris, no?
0: Bueno, la versió teatre, diguem, eh?
2: Ludwig van al teatre.
0: Sí. Que, Quim, hauràs de parlar tu, no? Perquè no has dit ni piu a la roda de premsa, tu, o a la presentació, el que ha dit.
3: Ens ho hem perdut així, perquè el Lluc tenia unes coses preparades i les volia dir que al final s'ha espantat.
2: És perquè en Quim no volia parlar.
0: Però hem de dir que crec que heu estat els més interactius amb el públic, no? Preguntant-nos a tots si havíem anat mai amb un urinari públic. Vosaltres sí? O sigui, com descobriu aquest tema? Això és a partir de l'experiència? Lluc, has pisat molt en urinaris públics?
2: Sí, jo els del Raval aquests, en qüestió, els susodichos, els del MACBA, els he trepitjat molt, perquè realment un urinari públic és un gran servei. I quan tens pipi i després et foten una multa perquè el fas al carrer i després et tanquen els urinaris, me cago en Déu. I jo els he fet servir moltíssim i de vegades he anat al Raval només perquè tenia pipi, només per poder fer servir aquest servei públic.
3: Des de Sants.
2: Sí, des de Sants.
3: No, perquè estava el teu company de pis dutxant-se i no acabava mai.
0: Bueno, i d'aquest tema com en feu un espectacle? O sigui, què esteu barrinant? Perquè, clar, tot això, esteu no sé quina fase, si molt inicial.
3: Teníem ganes de parlar de diverses coses. Per una banda, teníem moltes ganes de parlar dels urinaris i d'explicar aquest lloc, perquè jo no ho sabia, hi ha molta gent que no ho deu saber, que existien i que existeixen aquestes coses. Segona, a més, aprofitàvem que existien, expliquem que existien i aprofitem que els tanquen, que és com et dono la cirereta i te la trec. I després també teníem ganes de parlar, perquè sempre ens agrada de posar-li una mica de suc, una mica de trama, una cosa una mica... I en aquest cas és una historieta de cuernos, una infidelitat, i tot lligat amb el protagonista, que és un detectiu privat que investiga doncs, un tema d'infidelitat en una família alta de Barcelona. Oh. Una infidelitat que es dona en els urinaris aquests com en un lloc discret i apartat.
2: Sí, i també és una miqueta la idea que l'espai públic, com que és un espai públic, pot ser la casa de molta gent i la fa servir moltíssima gent. I una miqueta de parlar de tot el món que genera al voltant que hi hagi uns lavabos públics on pot entrar tothom 24 hores.
0: Jo estic molt cabrejat amb Sants, que ara has de pagar, tio. O sigui, sí, no ara, ja fa anys que per pixar has de pagar, tu, no sé què costa.
3: Una moneda d'una de dos, crec, com el carrito del súper.
2: Infame, ho trobo infame.
1: Estem molt posats amb el tema infidelitat, no? Últimament, entre cançons, parlàveu l'altre dia amb en Joel Díaz, t'estan traient molt el tema de ser infidel, no ser infidel...
0: Clàudia, on vols anar a parar?
1: No.
3: Crec que...
1: dóna molt joc.
0: Això sí.
3: L'adulteri és un dels grans temes de la literatura, vull dir que crec que n'hi ha per tot arreu i que és un tema que a tots ens interessa. Vull dir que la tele, obres la tele i la meitat de programes van sobre lligar i l'altra meitat sobre enganyar la parella.
2: Bueno, que arriba de les 30 i et fas adult i com saps el que és l'adulteri.
3: Exactament.
2: I llavors em vols parlar, perquè llavors no... I, ho tenia molt clar.
1: I avui que celebrem els 10 anys de la Beckett, vosaltres la freqüenteu, què és per vosaltres, o com la celebreu?
2: Mira, això també em sap greu no haver-ho dit.
3: No haver-ho dit. És que ens han quedat moltes coses...
0: Per això esteu a la ràdio ara, home.
2: No, perquè nosaltres som ex-malnascuts, que és el laboratori aquest d'adolescents encapitxats amb el teatre que es fa aquí.
3: Adolescents amb barba, a la vegada.
2: I vam estrenar...
0: Això és una convocatòria a fer el teatre, no?
4: Exacte.
2: No, encara ho fan. Ho fan cada any, cada any un o dos cops.
3: És com una petita residència, no?
2: Sí.
3: Per gent que ve del teatre amateur i que vol comprovar una mica de...
2: És una puta olla de grills increïble, la veritat. I quan ho vam fer nosaltres va ser una passada d'olla de grills. Llavors nosaltres vam estrenar la nostra segona obra... Aquí, la vam escriure per una de resident, per un d'aquests laboratoris de malascuts i tal. Llavors, per nosaltres és bastant casa, això.
3: A més, és quan començàvem a viure junts i veníem aquí a emborratxar-nos i creuàvem tota Barcelona per venir aquí.
2: Exacte.
3: Èpoques glorioses, dels 20, 21, 22...
0: Molta programació del teatre, però hi ha un bar aquí, que és una meravella, això, eh?
3: Vam anar molt més al bar que als assajos, quan fèiem els malascuts.
2: Sí, de fet, jo conec molt poc el Poblenou, i l'única cosa del Poblenou que conec és la Beckett. Jo ara tinc un nòvio d'aquí al Poblenou, i l'altre dia vam anar a dinar amb els pares, i m'han fet, va, et portem un lloc increïble al Poblenou, i em pensava que em portarien a qualsevol altre lloc, i em van portar...
1: A casa teva.
2: A dinar a la Beckett, que ja ho havia fet 50 vegades.
0: Us deixem, no sé si hi haurà música, no? Vull dir, no cal ni dir-ho, ni preguntar-ho. No, vull dir,
1: mal venut.
3: Però bueno, sempre ho són. Les obres de teatre que escrivim amb el Lluc sempre estan en vers, i aquesta també estarà en vers, i serà musical, com totes, sí.
0: Doncs endavant les atxes, que el títol és, ens el recordeu?
2: Urinaris Àngels.
3: Una comèdia musical.
2: En tres actes.
3: I un final.
0: Big Bang, gràcies, nois.

0: Mario Gas. A veure, Mario Gas. Primera vegada a la Beckett.
1: Sí, primera vegada a la Beckett.
0: Sempre
1: sí.
0: Hi ha una primera vegada, sempre per tota la
1: primera,
0: vida, no?
1: Sempre hi ha una primera vegada. Estic molt content de ser a la Beckett i amb aquesta nova Beckett que està molt bé, no? Aquí a Poblenou és un lloc fantàstic.
0: Per què has trigat tant?
1: Bé, les circumstàncies. La vida és com és, no sé. He estat a punt de fer diverses coses aquí, fins i tot de donar cursets, però mai hem trobat el moment i ara, mitjançant el Fernando Bernués, pues hem trobat l'opció i la possibilitat i el moment de fer aquestes tres setmanes i mitja, Mi suicidio o El pessimismo alegre, que és un text fantàstic.
0: Sí, Mi suicidio i alegre, això bueno, a mi seria un oxímoron, eh? A classe de literatura... Sí,
1: però a mi m'agrada molt el segon títol, que és El pessimismo alegre. És un home ple de vitalitat, un home que va existir, Henri Rodà, un pedagog més o menys sàcrata i que, bueno, va decidir als 55 anys suïcidar-se i va escriure un petit llibre que li va enviar a un amic seu. I passar... És un repàs a la vida, a l'amor, a la pèrdua de l'amor, a l'escola, a la societat, al capitalisme, a les relacions humanes... És fantàstic.
0: Molt bé. Moltes ganes de veure'l, eh?
1: Pues vinga.
0: Algun record de Beckett? De Beckett, vull dir, la sala, de no sé si freqüentaves Gràcia, el teatre...
1: A veure, jo a la sala Beckett havia anat moltíssim i l'època en què jo vaig ser director dels festivals de tardor i del Festival Olímpic de les Arts, cada any vam col·laborar amb el Sanchis i Sinisterra i vam fer ja coproduccions i vam coproduir obres del Sanchis. Sí, home, des del principi, a més, de sempre, quan estava al Teatro Fronterizo, vull dir, és una sala que es mereix aquesta continuïtat i que sempre ha sigut un punt important dintre de la reflexió teatral d'aquesta ciutat.
0: Gràcies, Mario Gas.
1: A vosaltres.
0: Et vindrem a veure la Beckett.
1: Vinga.

0: home, mira qui tenim aquí. Però no ens havien citat demà diumenge, Oriol Puigtauler?
1: Ai, hola, què tal? Home, és que hi ha cervesa, hi ha paella, jo aquí que estic, tu, perquè, bueno, he pagat la paella, he pagat, 10 euros, però, bueno, tot entre paella, beguda i postres.
0: Has pagat tot i que ets molt estimat aquí, perquè el primer que he vist és en Toni Casares, quan ha fet acte de presència a l'Oriol, sí. Se li ha acostat i l'ha abraçat. Diu, felicitats per tu també.
1: Per la part que em toca, bueno, perquè jo amb la conya, amb la meva companya Raquel, realitzadora de vídeo, fa 11 anys que fem entrevistes aquí a la Beckett, a tots els dramaturgs i dramaturgues que passen, a la gent que ve a l'Obrador d'Estiu. Vam començar a la Beckett de Gràcia i ara portem aquí també com 10 anys, perquè fa 11 anys que estem entrevistant a tothom, que és llavors els vídeos que surten a la web de la Beckett, a les xarxes de la Beckett, per tant també aquí és una miqueta caseta meva.
0: I aquest artista que tenim aquí al costat, l'has entrevistat alguna vegada?
2: Debuta.
1: És emergent, la Pepa, és emergent.
0: Hola, Pepa Plana.
1: Hola, Pepa.
2: Sí, debuto, és el que tinc, que debuto.
0: És la teva primera Beckett?
2: Sí, la meva primera Beckett,
0: doncs
2: imagina't.
0: Debutar, no?
2: Clar, amb el Mario Gas, que també deu millor.
1: Imagina't quins debutants,
2: home,
1: Mario Gas i Pepa Plana.
2: Ara que ens donin el Premi Revelació,
1: exacte,
2: que ens vegin, que és el que volem, que ens vegin, que ens estimin.
0: Quin elogi de la pallassa que has fet. Sempre ho fas, però m'ha agradat molt. Sí, sempre que et sento pallassa, no clau, no, home, això és Anglaterra, França...
2: No,
0: i a més dona.
2: Va, sabem les xulos i parlem amb idiomes, no? Vaig dir, va, l'outfit, tot un munt de coses, i el clown, bueno, és que a més fa molta malícia, perquè si som tiquismiquis, representa que el clown ho estem dient molt malament, perquè el clown és el cara blanca, el que no posa nas vermell, per tant, doncs jo cara blanca no ho soc, jo soc Augusta, i en català, en castellà, en portuguès, tenim aquesta paraula meravellosa que és pallasso, i en femení, pallassa.
0: Quina obra de teatre, jo tinc unes ganes. O sigui, és a partir de, seria o la continuació de, o exactament, et poses en la pell d'aquella senyora que està enterrada, no?, que va escriure Beckett, aquell personatge meravellós.
2: Sí. Jo per mi que Beckett va escriure com una putada. No com una actriu, es veu que hi havia una actriu belluguí, menuda i tal, qual Pasqual, amb 50 anys i tal, que li va dir, ara t'escriuré una cosa. Clar, te condemna a estar enterrada. Només té, el començament de l'obra té mig cos.
0: Els dies feliços.
2: I acaba només traient el cap. Clar, això és gairebé una tortura per una... I només li dona la paraula. Però quina paraula? Doncs, en aquesta bogeria pallassa que jo em permeto, és... Què hauria passat? Bé que t'escriu, li fa dir a la Winnie, tant de bo vingui un vent molt fort i se m'endugui d'aquí. Doncs l'atzar objectiu ha fet com que de cop i volta arriba aquest vent tan fort i jo entro a escena volant. Però volant no, estic al Cirque du Soleil.
1: Estàs a la Beckett, però bueno.
2: A la Beckett, molt millor. És perfecte. I llavors surto en aquesta mena de paracaigudes gegant que és la muntanya que arrossego. I aquí he de sortir d'aquesta muntanya. Li dono aquesta oportunitat a la Winnie de sortir d'allà. De cop i volta té cames. Té cames, camina i està perduda. És com una mena de reflexió dient, sí, he volat i ara on soc? Estic perduda i estic sola. El Willy no hi és, per tant, no parlo.
1: Espectacle sense paraules a la Beckett, la casa de la dramatúrgia, inspirat en aquest text de Samuel Beckett, o Els bons dies, o Els dies feliços, i alerta, que a casa nostra han fet la Rosa Novell, la Carme Sansa o l'Emma Vilarassau. Vull dir que t'uneixes també aquest gran grup d'actrius que han fet la Winnie, no?
2: Jo, de veritat, que aquest text li vaig... ha estat a la tauleta de nit, us ho juro, no m'ho invento. Sempre he estat allà present. Fins i tot m'havia parlat fa molt de temps amb en Joan Oller, tal, no sé què. Era com, i el Joan Oller em deia, totes les actrius quan fan 50 anys volen fer aquest... Tu encara no et toca. I de cop i volta va ser com una mena de ganes de reals de la pallassa fer el text tal qual. I vaig dir, si parlo és perquè hi ha algú molt important que li vull explicar això, que el Beckett escriu, no? Perquè normalment el Willy és algú que està allà arrossegant-se per terra que ningú sap ni com es diu el pobre actor. I jo vaig dir, no, per mi ha de ser molt més important que jo. Molt, molt. I com que no tinc vergonya i el no ja no forma part del meu vocabulari, jo visc al Delta de l'Ebre i vaig anar a parlar amb el Santos, que ens coneixíem, érem veïns. I el Santos me diu, mare, m'abelleix. i em vaig posar a plorar. Me vaig posar a plorar i vaig dir, ho hem de fer. El que passa en aquell moment, cap porta, vull dir cap, vol dir cap, es va obrir.
1: Ningú va voler-ho, ni amb el Santos ni amb la Pepa Plana.
2: No, dic, jo ja em puc morir. Jo, agafadeta de la mà del Santos, que jo per mi era el geni, era Déu a la Terra, ningú m'obre la porta, vull dir que, mira, lliçó, bueno, lliçó, tonteria, mai més deixaré de fer res pels diners. Mm-hmm. Me vaig perdre l'oportunitat de treballar amb el Carles, cosa que ja
0: perquè
2: no...
0: Perquè va morir al cap de
2: morir.
0: Poc.
2: Es va... Era vellet, ja. Però, bueno, tampoc no calia que es morís. Es va morir perquè el cor era massa gran. Però literal. Mm-hmm. És molt Santos morir-se així. I es va quedar com allà penjat i de cop i volta tot ha fet. Per això et parlo de l'atzar objectiu. Sense voler fer això ni molt menys, me'n vaig adonar que per les vores anava fent la Winnie, i per tant el Santos ja és molt present en aquest espectacle. Jo cada dia dic, Santos, ho estic fent,
0: que bonic.
2: I el Tocoticoticotà i el Bujaraloz, i ell m'acompanya, només que no hi és, però m'acompanya molt.
0: Les ganes, de veure aquesta avui.
1: Sí. No, aquesta temporada de la Beckett promet molt, només hi ha tot el cicle Oriol Genís, i veure això, debutants joves com la Pepa Plana, Mario Gas, doncs moltes ganes, moltes
3: que
1: ganes.
3: Que se li obrin sempre les portes a Pepa Plana, per favor.
2: Sí, sí, si no allà a Guaranà, el món és rodó. Perquè, no, això és un gran encert, perquè imagina't que la Terra fos plana. Vull dir, ara la Terra, Pepa
0: alguns,
2: Plana.
0: Alguns s'ho creuen,
2: No. Perquè si és plana, tu te'n vas, perquè jo he anat molt lluny, i més lluny, i venga, més lluny. Igual no hauria tornat, però sé que és rodona, perquè jo me'n vaig lluny, perquè viatjo molt, a vegades sembla que sigui molt més fàcil actuar fora, molt fora, i llavors aquí, quina sort que la Terra sigui rodona, perquè pots tornar.
0: Doncs Pepa, gràcies.
2: De res.
0: I res, per molts anys, de Beckett i de Pepa.
2: Per Nadal.
0: Per Nadal és quan heu de venir. Entrades ja a la venda.
1: Bones dates. Que és quan
2: molt,
1: la
2: gent...
0: és molt familiar anar al teatre per Nadal.
2: No, és un espectacle per adults, però amb nens o sense. Però no és familiar, no és un espectacle familiar. Bueno. Allò dels pallassos per...
0: No.
3: No me l'entengueu.
2: No, és...
1: Les dates de Nadal són bones per tot el tipus de teatre.
2: No, jo encantada de la vida.
1: Quan la gent va més al teatre, el desembre, el gener, l'hivern.
2: La veritat és que hi ha moltes capes de lectura, i escoltar els riures així silvestres de criatures, no? Que sents caga. Pensa, mira, saben riure molt bé les criatures. Els adults ens adulterem, és el que tenim.
0: Bueno, que em sembla que se t'haurà refredat l'arròs, em sap molt de greu.

0: Terrassa de Catalunya. Accés lliure i gratuït. Gratuït. Amb el suport de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat.
1: Tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.

0: Doncs seguim, Clàudia, en gravadíssim directe.
1: Rigorós gravat.
0: Des de la festa del desè aniversari de la Sala Beckett i des d'un lloc, el nostre Pepe Zapata, el Cultureta. Com estàs, Pepe?
2: Aquí veient i olorant la paelleta.
0: Sí, un lloc que ens n'has parlat.
2: Vull dir, tant, i forma part del nostre mapa mental i real el gastronòmic.
0: Home, un record de la Beckett, ens l'has de compartir. Ja sigui el que al Poble Nou o a la seu original de Gràcia, que devies freqüentar també.
2: Gràcies per dir-me que sóc una persona gran, però és veritat, no, home, és veritat, jo ja guardo molts records, sobretot perquè en el seu moment jo vaig ser alumne del Pepe Sánchez Sinisterra i...
0: Fundador de la Beckett, recordem.
2: Fundador de la Beckett, potser apareixerà per aquí, no ho sé, però és una persona
0: molt gran,
2: ja gran,
0: no? Molt gran.
2: Té 90 i pico anys, i de fet jo el vaig veure no fa massa i li parlava justament d'aquesta commemoració i em deia, buf, el que donaria ara per tornar aquells moments heroics que ens trobàvem allà a Gràcia, al costat de la Sala KGB, que és on anàvem a tancar també moltes nits.
0: Que ara ja és història, també.
2: Total.
0: Doncs el que ha viscut, el que ha menjat i el que ha de veure el Cultureta Pepe Zapata, gràcies que ens acaben de portar els cafès. Tu has demanat tallat, eh?
2: Un talladet.
0: La Clàudia, doncs avui no tenia especial set ni res, doncs el cafè amb llet per mi. I què has viscut?
2: Volia parlar-vos d'un festival que ja fa temps que el segueixo, que em té el cor robat, que es diu Festival Itinera, que... per resumir-ho, seria música de qualitat a micropobles.

0: I et vas plantar, imagino, en un d'aquests pobles.
1: Exacte. Bueno, de fet, es celebrava el concert inaugural al Montseny, al poble del Montseny. Tenen poc més de 300 habitants. I allà, imagineu-vos, plaça plena de gent. De fet, vaig anar a primera hora i ja estava plena de ciclistes que havien fet la ruta corresponent per les curves aquelles. I tothom escoltant un concert de veu i piano. I vaig pensar, hòstia, hi ha projectes culturals que no es mesuren tant per la dimensió en si, sinó per la seva capacitat de passar allà on normalment no hi passa res. Era el duo Scala, i de fons tot el Pla de la Calma amb les muntanyes aquelles. Bueno, és que ni fet exprofesso.
0: Mira, és una sensació semblant a la que vam tenir l'altre dia a Muntanyola, quan vam anar a gravar en Jaume Coll i Mariner, el poeta que és baixista dels Obeses, un reportatge que podreu escoltar demà aquí al programa El Tot és Comèdia.
1: Fantàstic. Doncs deixeu-me dir que, a més, perquè veieu també la dimensió d'aquest projecte del Festival Itinera, que arriba a la 6a edició, aquest duo Scala és un dels projectes guanyadors d'una convocatòria que fan amb col·laboració de la Fundació La Caixa per trobar talent rural en el sector musical, és a dir, músics que viuen i que fan la seva activitat base a micropobles. Diré, ostres, micropobles. Micropobles vol dir poblacions per sota de 1.000 habitants. Mm-hmm. I que sapigueu que hi ha una entitat, que és l'Associació de Micropobles de Catalunya, que col·labora amb el projecte i que el que fa és d'alguna manera difondre, disseminar i ajudar a fer-ho arribar al màxim d'indrets.
0: Aleshores, entenc que hi ha una programació amb aquests artistes locals, però també de més coneguts, de més renom.
1: Per aquí ha passat des de la gent del Joan Chamorro.
0: El descobridor de l'Andrea Motis.
1: Tal qual, tota la Jazz Band de Sant Andreu, la Societat de Blues de Barcelona, i col·labora de vegades també el Harlem Jazz Club, vull dir que, i no només és jazz, Hi ha fins i tot música clàssica, hi ha propostes més poperes, més funkies, però sobretot el criteri fonamental és màxima qualitat, i això està molt bé, vull dir que veus també la recepció per part de la gent que viu als micropobles, de dir que guai, perquè nosaltres no tenim aquí els nostres equipaments, no tenim ni un casal, no tenim ni un teatret i tal, Potser algun ateneu, i portar-ho allà en llocs realment xulos. A més, acostumen a organitzar activitats en paral·lel, com van fer justament el dia de la inauguració d'aquest cicle al Montseny.
0: Que per conèixer l'indret, o el patrimoni, o la història.
1: En aquell cas, doncs, hi havia el museu, un museu molt singular, a més, que són les esquelles d'en Jaume, que diuen.
0: I de
1: què
0: va?
1: Home, doncs esquelles.
0: Ah, esquelles de les vaques.
1: Tal qual. Sí, sí,
0: és una col·lecció
1: sí.
0: D'esquelles.
1: Vull dir que també és musical, això.
0: I tant, i tant.
1: Però és fantàstic, jo no coneixia, i és allò, que guai, també, redescobrir aquesta musiqueta de fons, també.
2: Estan de muntatge.
0: És la nevera de les cerveses.
2: Que molt important.
0: Surt a foma molt important per acompanyar la paellada o la rossada popular que hi haurà aquí després.
1: Doncs quina millor iniciativa que portar a la cultura.
0: I tant.
1: No només a la gent d'allà, sinó a la gent que passa per allà.
0: Doncs vinga, anem a posar-nos les botes, ara, no? Casa, ens portes al Clot, a Barcelona.
1: Molt a prop d'aquí.
0: Molt a prop d'aquí, del Poble Nou on som, a Casa Pepi.
1: Que soni, bueno, això que m'encanta, de l'orquestra Plateria.

0: Pepi?
1: La Pepi?
0: Qui és la Pepi de Casa Pepi?
1: Jo no ho sé ben bé. Ja, sé que és un homenatge a un tal o una tal, José María Ferraz. Val a dir que la primera i la segona vegada que vaig venir a Casa Pepi hi havia un personatge molt singular a sala que ara dedueixo que devia ser ell o ella. Vull dir que era algú que, bueno, que tenia una forma molt peculiar de comunicar-se i que, a més, feia espectacles musicals, no sé, un tema de travestisme pel mig o el que fos.
0: Transformisme, sí, sí.
1: Però la veritat és que tot el restaurant que està a tocar, a més, del Mercat del Clot, vull dir que és allò un punt de moderneo, però també popular perquè està al mig del barri, ha sabut d'alguna manera copsar l'ambientillo que generava la Pepi.
0: Però és un local de festa, això, a més dels restaurants?
1: No, és un restaurant ideal per fer tapetes, per fer menú, té una terrasseta petita però fantàstica, hi ha molt trànsit de gent allà, la veritat és que al voltant hi ha una col·lecció de bars, restaurants molt xulos, però aquest és bastant destacat i forma part d'un grup gastronòmic, d'una empresa que es diu Els Amics, amb K, i és on estan locals com el Bar Pimentel, el Bebaixa de Vermut, el Culkin, el Piel de Gallina.
0: Responen també a els noms, Culkin per Macaulay Culkin? Se'ls hauria
1: no sé,
0: no?
1: Se'ls hauria de dir, a veure què tal. Però entres allà, ostres, el primer que et queda atenció és un neo que diu sí a todo, tot hi val.
0: Aquesta és l'actitud.
1: Tal qual. Amb un verd allò botella bastant i un vermell carmesí que hi ha al costat. Fotografies, frases diverses repartides per la sala. Vull dir, comences d'alguna manera a entroncar amb aquest entorn una mica quiche, si vols, que rememora aquest personatge. Però anem per la carta, que és el que en el fons ens interessa. Me l'he portat impresa, per no deixar-me res. Fem
0: home,
1: llista.
0: No us la llegeixis totes, que estarem aquí mitja hora. Fes la tria.
1: Gildes, croquetes, ensaladilla russa amb piparres i picos de Jerez, ous farcits de tonyina, callos, mandonguilles amb bolets. A més dels platillos que hi ha del dia i de postres des de la torrija fins al tocinillo de cielo. Hi ha algun plat, això, que voldria destacar especialment, que és un homenatge a la bomba de la Barceloneta, amb pinyons?
0: Això és la patata farcida, oi?
1: Sí,
0: patata,
1: sí.
0: Patata farcida potent,
1: amb,
0: allò.
1: Amb carn.
0: A dins, sí, sí.
1: El foie marí, que és fet amb fetge de bacallà. El tàrtar de corbina, amb una emulsió d'escabetx. Aquest és un dels meus favorits. I el que us deia de les postres, tranquil·lament.
0: Casa Pepi, doncs, que tu dius que no és una fonda disfressada de modernitat, tot i que hi hagi moderneo per allà.
1: Sí, a més és xulo veure les iaies que van al mercat amb la seva bata i arrossegant el carro i tal, i que saluden allà els cambrers, que són bastant simpàtics, i tu estàs allà a la terrasseta i dius, que guai, no?, respirar aquest ambient de barri.
0: Doncs hauràs de fer forces perquè t'has planificat un grec que, com no t'alimentis bé, no?, i no sé com arribarem a tots els espectacles.
2: Bomba.
1: Vinc a compartir-vos la meva agenda. No és secreta, com podreu comprovar, però ala, està tot aquí assenyalat. És el meu desplegable del calendari des del 29 de juny fins al 31 de juliol. 50 anys de grec i llenço la casa per la finestra.
0: Doncs vinga, anem a veure quina ruta grec ens ha proposat en Pepe Zapata.

0: Bueno, sabeu que, a més, el Grec aquest any s'inaugura amb l'òpera de Tres Rals, Bertolt Brecht i Weill, que dirigeix la Marta Pazos, que ara està present a la cartellera cultural a través del Liceu, ponga un pastel en su vida, d'alguna manera, i és una reinterpretació que ha fet, una versió que ha fet en Marc Rossí, que amb direcció musical de Dani Espasa, i això, serà l'estrena al propi Teatre Grec, i el càsting és fantàstic. Vull dir, és, a més, és una obra molt, molt, molt, molt personatge, vull dir que...
1: Mm. De fet, el prota, el Màquina Baja, no, el Bet, ens va acompanyar fa 4 dies amb el seu soci, en Marcel Borràs, i ja ens va, exacte, ens va fer una mica de tastet.
0: Jo, si voleu... És que no ho he apuntat, però em sembla que tinc com 15 espectacles ja amb entrada comprada, remarco, vull dir que hi està molt bé, perquè a més, ho dic en sèrio, els preus són fantàstics.
1: Mm. El problema és trobar, com sempre, entrada al festival, crec que si no fas via i l'agafes a... dels primers dies, malament ratllo.
0: Ara hi ha espectacles que estan exaurits, sí. Això és tal qual. Però al propi Teatre Grec veuré dos coses més. Una, els Malpelo, que per mi ja és com un ritus, cada vegada que estrenen alguna cosa fan el final de la tetralogia Bach Project, dedicat al mestre alemany, vull dir que serà fantàstic.
1: Gran companyia de dansa, ens estan pujant la música de la festa d'aquí fora de la Poblenou.
2: Que de Rigui i tal.
1: Rigui i tal. Vinga,
0: guai,
1: seguim,
0: no?
1: Amb més grec.
0: Escolta, jo estic amb el ritme. Què més? La veritable història de Ricardo III, una relectura de Shakespeare que signa ni més ni menys, tinc moltes ganes de veure què és el que fa en Calisto Vieito, torna a casa, home. Vull dir que estarà molt bé. El nucli central de les meves entrades estaran al Lliure de Montjuïc, on veuré una cosa de l'austríaca Florentina Holzinger, que es diu Ophelia's Got Talent. Veuré el mexicà Narcís Ramos fent una cosa que es diu Mi madre y el dinero. Tinc moltes ganes de veure què és el que han fet a partir del text del T.S. Eliot de la Tierra Baldía, el Wasteland, una sud-africana que es diu Entando Cele. Vull dir que són coses que normalment no pots veure en cartellera i que el Grec t'ho porta, fantàstic. Hi ha un col·lectiu que es diu, que porta una cosa que es diu Mulhill, que és un equip coreà que es diuen Elephant's Love, i ens endinsaran l'univers submarí de les dones bussejadores de la illa de Jeju.
1: Pepe, i et faig triar una més perquè ens estan fent fora literalment.
0: Alguna més. Bueno, no em perdré, he aconseguit entrada per aquella cosa que farem a les 4:45 de la matinada.
1: Ostres.
0: De l'Angelica Lidl, que ja es va veure a la temporada alta, sí. I que està molt bé que vingui aquí, no?
1: Doncs el Grec d'en Pepe Zapata, moltes ganes de festival.
0: Jo us deixo, en tot cas, que me'n vaig a per la paella, eh?
1: Va, home, i nosaltres et seguim.
2: És hora, és hora.
1: Gràcies, Pepe, cultureta.
0: Que vagi molt bé.
1: Clàudia, com no em fem dir, ens quedem sense dinar.
2: És que jo, però ja no hi ha tiquets, eh?
1: Doncs escolta'm, fins aquí aquest... que ens ha quedat un especial sobre els 10 anys de la Sala Beguet al Poblenou.
2: Els hem ben celebrat, no?
1: Sí, gràcies a Antoni Casares i a tots els artistassos que ens han permès posar el micro del Tot és Comèdia. Demà hi tornem, eh? No us despisteu. A partir de la 1 a la Ser i Ser Catalunya.
2: Gràcies.
1: Al control Dani Punti Prats. Fins demà. Adéu.

0: Tot és comèdia. Ser Catalunya a Barcelona.
1: Aquest estiu sentiràs la música com mai. La Gira d'Estiu. El divendres 26 de

0: Barcelona. Aquest estiu sentiràs la música com mai. La Gira d'Estiu. El divendres 26 de juny al Passeig Marítim de Badalona amb les actuacions de... Nil Moliner, Ezio Oliva, Hueco, Andy... Calen, La Llave, Marcos, Louis Yeh, Sonia Gómez... Borja, Oliver, Edu Esteve... El millor de la nostra música més a prop que mai, totalment gratis. Dial, la Gira d'Estiu, amb el suport de l'Ajuntament de Badalona. Al llarg de la història, filòsofs, científics i escriptors han somiat amb la màquina del temps. Però per viatjar al passat, només cal pujar al tren de la història.
1: Atenció, el tren de la història és a punt de marxar. Via 1.
2: Com el tren...
0: L'únic tren que surt puntualment des de les estacions de SER Catalunya, conduït per l'historiador Xavier Carmeniu.
3: Acompanyats de persones expertes que ens guien per les vies del passat.
0: Cada diumenge de 12 a 1 a les freqüències de SER Catalunya.
3: I a qualsevol hora a les plataformes digitals.

0: las normas, con los jóvenes a seguir, y seguiría haciéndolo también a nivel de toda la iglesia, porque es una llaga todavía abierta.
1: Es decir, León XIV asegura que ha introducido normativas en todos los destinos en los que ha estado, las introduce ahora y seguirá introduciendo nuevas normas en la persecución de los abusos sexuales.
2: Una llaga todavía abierta, así se ha referido el Papa esta mañana a la pederastia en la Iglesia. El Vaticano anunció anoche a última hora que esta visita, que va a durar una semana en España, finalmente en esta visita sí se va a producir un encuentro con algunas víctimas de los abusos en la Iglesia, pero la Santa Sede no ha dado más detalles. Nosotros les llevamos contando en directo toda la mañana en YouTube, en la app y en la web de la SER, en un programa especial presentado por Pablo Tallón esta visita, y en él hemos hablado con Juan Cuatrecasas, una de las víctimas de la pederastia en España, que siente que no se hayan tenido en cuenta todas las asociaciones.
3: Lo primero que tiene que hacer la Iglesia es, más allá de palabras, es ponerse a trabajar en serio. Se va a llevar una visión sesgada de la realidad de las víctimas. Ni ANIR, ni ABA, ni ninguna de las asociaciones que yo represento estos días hemos recibido ninguna comunicación.
2: Después de ese aterrizaje en Barajas, León XIV se ha desplazado al Palacio Real de Madrid, en donde hemos escuchado discursos del pontífice y también del rey Felipe VI, que ha hablado además del dolor provocado por la pederastia. En ese Palacio Real sigue María Manjabacas. María, buenas tardes.
4: Buenas tardes, y ahí da mensaje del rey mencionando esto, hay que destacarlo por primera vez, el tema de los abusos en el seno de la Iglesia. Le escuchamos.
5: El dolor causado por los casos de abuso, que ni son ni pueden ser representativos de la inmensa comunidad eclesial. Vuestra claridad y firmeza, que también quiero reconocer, son esenciales en el proceso sanador.
4: Por su parte, el Papa ha advertido de la islamofobia y de los populismos polarizantes, decía León XIV.
6: Invito a todos, por amor a la verdad, a abandonar las narrativas divisivas y polarizantes de vuestra realidad social y de su historia.
4: Discursos pronunciados, Aida, ante casi 250 invitados que han asistido a la ceremonia de bienvenida aquí en el Palacio Real.
2: Gracias, María. Pues después del aeropuerto, del Palacio, ahora mismo, como decimos, ese paseo en Papamóvil. Esto es señal en directo de lo que está ocurriendo a esta hora. Y a continuación, León XIV va a comer en la Nunciatura, que es la embajada del Vaticano en España. También siguiendo al pontífice en el centro de Madrid, Laura Gutiérrez. Buenas tardes.
7: Sí, Madrid lleno de turistas, lleno de fieles, de peregrinos. También han querido darle la bienvenida al Papa fuera del Palacio Real, donde a medida que ha avanzado toda la mañana han ido llegando a mares, grupos de turistas de Italia, de Estados Unidos, cientos de fieles que han esperado con mucha paciencia que terminara el protocolo, el acto con reyes y autoridades, para esperar ver salir al Papa en el Papa Móvil. Desde el momento, gritos de alegría, aplausos, vítores a León XIV, que ha recorrido todo el frontal de la fachada principal de este Palacio Real en el Papamóvil, de pie, saludando a todo el público. Su recorrido en Papamóvil en España, el siguiente será esta tarde, para dirigirse a la vigilia con jóvenes en la Plaza de Lima, en plena Castellana de Madrid.
2: Esto se lo imaginarán en medio de un ambientazo que va a dejar un impacto de unos 150 millones de euros en España durante estos 7 días. Javier Ruiz Martínez, tú también estás en la calle. ¿Qué ambiente se palpa hasta ahora en la capital?
8: Pues fíjate, Madrid es una ciudad de contrastes en la que se cruzan las risas que estáis escuchando de fondo de una despedida soltera con las canciones de un grupo de scouts católicos. Conviven turistas casi en bikini con sacerdotes con hábito. Están los fans de Bad Bunny y su casita, mezclados con enormes grupos de chavales de colegios cristianos que no hemos parado toda la mañana de cruzarnos por Madrid. Madrid es una ciudad tan fervorosa hoy como turista, regada por el sol y las banderas amarillas y blancas del Vaticano.
2: León XIV en España. Y en la redacción de informativos,
9: Hora 14, Aida Bao.
2: Más titulares de los que estamos pendientes hoy, porque aunque no se lo crean, están pasando más cosas. Almudena Lopesino, buenas tardes.
10: Buenas tardes, Aida. El Partido Popular sigue presionando a los socios del gobierno para que apoyen una moción de censura a Pedro Sánchez. Borja Sémper es vicesecretario del PP.
11: Los socios del gobierno, desde Podemos, pasando por Sumar, aquellos que en las plazas de España decían no hay pan para tanto chorizo, hoy justifican a los chorizos, pasando por el Partido Nacionalista Vasco, por
10: Compromís. Y sobre el cuaderno de notas del ex militante socialista Leire Díez, donde apuntaba sus reuniones sin coherencia y que fue intervenido por la UCO, hay una nota que pone reunión con PS, aunque también figuran posibles encuentros con Podemos o Vox. El presidente Pedro Sánchez, recordamos, ha negado que se haya visto con ella. Y de la guerra en Irán, el presidente Donald Trump insiste en que no tiene prisa por firmar la paz y amenaza a Teherán. La guerra acabará con o sin acuerdo. Aquí en España, pendientes de las elecciones en el Real Madrid, que se celebran mañana domingo con dos candidatos, Florentino Pérez y Enrique Riquelme.
12: Saben que yo no les miento nunca. Aquello que prometo, lo hago.
13: El Real Madrid está en una gravísima crisis financiera.
10: Eso será mañana. mañana. Hoy el tiempo sol en casi todo el país, salvo en puntos del norte donde no superan los 20 grados, temperaturas en torno a los 25-30 en el resto de España.
2: Así empieza Hora 14 en la cadena SER, 2 y 7 de la tarde, 1 y 7 en Canarias. Seguimos.
13: Hora 14 a Cataluña. Gemma Lagrí.
14: Bona tarda. L'arcabisbat de Barcelona desmenteix que el cardenal Joan Josep Omella hagi encobert mai cap cas de pederàstia. La institució ha emès un comunicat fa menys d'una hora en resposta a les informacions publicades aquest divendres pel diari El País, que assenyalaven que una llista dels càrrecs de l'Església hauria mirat cap a una altra banda davant dels casos d'abusos sexuals dins la institució. Això el dia que Lleó XIV comença a Madrid el viatge oficial de 6 dies que el portarà a Catalunya.
15: Primer viatge d'un papa a Espanya després d'un bon temps. Personalment, estic molt content.
14: El Pontífex visitarà Barcelona, també Montserrat, la setmana que ve. El govern rectifica i recomana el teletreball per la visita del papa a Barcelona.
16: Aquests dos dies, 9 i 10 de juny, durant el temps que tindrem aquesta visita del Sant Pare en el nostre territori, recomanarem que les persones que viuen a la província de Barcelona o que venen a treballar a la província de Barcelona, si les tasques o les característiques del seu lloc de treball ho permet, facin teletreball.
14: La visita del Pontífex coincidirà amb una nova jornada de vaga de mestres i professors i amb l'inici de les proves d'accés a la Universitat Soledad Domínguez.
17: Representants d'USTEC es reuneixen aquesta tarda amb membres de la resta de sindicats que mantenen les protestes, com la CGT, la Intersindical o el COS, per analitzar el cop de taula que han fet en les darreres hores les assemblees, que volen negociar de forma directa, sense intermediaris, amb la conselleria.
14: Avui al Parc del Fòrum, última jornada del Primavera Sound, després que aquesta nit The Cure hagi encapçalat el cartell. Avui actuen Gorillaz, Rusowski i Marina. Aquests són els titulars d'aquest dissabte. De seguida els ampliem tot plegat en un informatiu en què també repassarem l'agenda cultural del cap de setmana. Amb en Dani Puntiprats al control, escolteu l'Hora 14.
13: A la cadena SER i SER Catalunya... Hora 14, amb Gemma Alegrí.
14: L'arcabisbat de Barcelona ha desmentit en un comunicat que el cardenal Joan Josep Omella hagi encobert mai cap cas de pederàstia. Sole, què més diu aquest comunicat?
17: Doncs reitera la condemna d'Omella a qualsevol tipus d'abús de poder o sexual, recordant que el cardenal ho ha fet en múltiples ocasions a través de locucions, homilies i escrits, tant ara com en el seu mandat com a president de la Conferència Episcopal Espanyola. El comunicat de la diòcesi arriba coincidint amb l'arribada del papa a l'estat espanyol i després de les paraules del rei Felip V, que ha destacat el dolor causat pels abusos i la fermesa de l'actual Sant Pare, Lleó XIV, per reparar el dany causat.
14: Ho deia ara la Sole, el comunicat arriba el mateix dia que Lleó XIV arriba a Madrid. El Pontífex ha començat avui el seu viatge oficial a l'estat espanyol, un viatge que el portarà dos dies a Catalunya la setmana que ve per visitar Barcelona i Montserrat. Precisament a Catalunya fa dies que es prepara la seva arribada. Per conèixer els detalls de l'agenda papal durant aquesta visita, Susana Ruiz, bona tarda. Susana Ruiz, bona tarda.
18: Hola, bona tarda, Gemma.
14: Com serà la visita del papa a Catalunya?
18: Serà una visita de dos dies amb una agenda intensa i diversos actes destacats. Entre els més rellevants hi ha la visita a la Sagrada Família, on el pontífex beneirà la Torre de Jesucrist, i també és molt destacat la seva estada al monestir de Montserrat.
14: Anem a pams. El papa aterrarà a Barcelona dimarts vinent al migdia. A partir d'aquí, què?
18: Doncs així que arriba ja de seguida, comencen els actes oficials. El primer serà el mateix dimarts, 9 de juny, a la Catedral de Barcelona, on participarà en una trobada semiprivada amb unes 500 persones. A la tarda, a partir de les 6, tindrà lloc l'acte més multitudinari de tot el programa de la visita, que és una vetlla a l'Estadi Olímpic, on hi haurà prop de 40.000 persones en assistència, en presència física.
14: Que tindrà dues parts, oi?
18: La primera, sense la presència del papa, inclourà actuacions i diverses intervencions sobre Gaudí i la Sagrada Família. I a la segona part és quan s'incorpora Lleó XIV, arriba el papa, amb el papa mòbil, farà una volta per la pista per saludar els fidels i tot seguit, ja des de l'escenari, respondrà preguntes sobre diferents temàtiques, llegirà l'Evangeli i dirigirà una pregària.
14: I l'endemà, quina és la previsió per dimecres 10?
18: El dimecres és el dia més intens de la visita. Al migdia el papa anirà al monestir de Montserrat i ja a la tarda vespre, fins que sigui fosc, participarà en l'acte central a la Sagrada Família. Abans, però, Lleó XIV visitarà el centre penitenciari Brianzú, on té previst reunir-se amb un grup d'internes, i també farà una visita a l'església de Sant Agustí, al barri del Raval. Està gestionada pels mossens agustinians, que és el mateix orde religiós que els empara.
19: Susana, mencionaves la missa a la Sagrada Família, que és l'acte de fet central de la visita, és l'autèntic motiu del viatge del Papa a Espanya per beneir i inaugurar la Torre de Jesucrist.
18: Sí, aquest acte començarà amb una eucaristia a l'interior de la basílica, amb uns 4.000 assistents dins, i després continuarà a l'exterior amb el que serà estrictament la cerimònia de benedicció, que reunirà 4.000 persones més fora. A 8:15 del vespre, el Sant Pare arribarà a la basílica, presidirà la missa, que serà cooficiada amb uns 200 bisbes més, i serà majoritàriament en castellà, tot i que començarà en català. Això ha donat moltes hores de conversa aquests últims dies. Cap a 9:15 de la nit sortirà a la façana del Naixement per beneir la torre. Tot seguit s'il·luminarà per primera vegada i a continuació es podrà veure un espectacle de llums creat especialment per l'ocasió. I un cop completava la inauguració, a Lleó XIV va estaparà una placa commemorativa i marxarà cap al Palau Episcopal a descansar, que és on dorm durant la seva estada a Barcelona.
19: Susana, ho anirem explicant aquests dies. Gràcies.
18: A tu.
19: Encara sobre l'agenda del Papa a Catalunya, l'últim acte del pontífex serà, de fet, evidentment, a l'aeroport del Prat, just abans d'agafar l'avió que el portarà cap a les Canàries. Lleó XIV beneirà el nou sagrari que s'ha instal·lat a la capella que hi ha a la Terminal 1 i que obre sole només quan algú ho demana.
17: Sí, abans de la pandèmia, aquesta capella, que està ubicada al costat de l'oficina de turisme de Catalunya de l'aeroport, obria de 6 del matí a 10 de la nit. Ara, en canvi, cal picar un timbre i esperar que algú t'obri. S'hi poden fer misses, però cal avisar amb temps el bisbat perquè les organitzi. Segons el diaca, que s'encarrega de supervisar periòdicament aquesta capella, que és Florenci Travé, de misses en realitat se'n fan molt poques.
20: A Madrid hi ha 4 terminals, hi ha 4 capelles i hi ha, potser, visites d'aquestes, demandes d'aquestes, surten un promís d'una diària. En canvi, aquí la demanda és, potser, de 7-8 a l'any.
17: Travé admet que tampoc tenen un grup estable de fidels que utilitzin aquest espai.
20: No hem aconseguit, de moment, generar algun grup de gent que hi hagi per allà, de treballadors de l'aeroport o de tal, que vulguin, diguem-ne, participar d'algun tipus d'activitat més comunitària.
17: Però s'hi confien que la visita del Papa servirà per donar més visibilitat a aquest espai.
19: On segur que impactarà la visita del Papa és en l'economia, i ho farà de manera significativa, tot i que és difícil xifrar quina part serà a Catalunya. La Conferència Episcopal Espanyola ha calculat que la visita del pontífex a l'Estat deixarà prop de 100 milions d'euros a tot l'Estat. Ferran Dalmau, Pol Valero, bona tarda.
21: Hola, què tal?
22: Què tal? Bona tarda.
19: Els principals sectors beneficiats són els allotjaments turístics i la restauració.
21: Es calcula que deixarà 100 milions d'euros en tot el viatge, incloent Madrid i les Canàries, i això és un terç dels diners que deixa, per exemple, el Gran Premi de Fórmula 1 de Catalunya i una cinquena part del que deixa el Mobile World Congress.
23: L'última visita d'un papa a Barcelona va suposar un impacte econòmic de 30 milions d'euros, segons les dades de l'Ajuntament. L'estada de Benet XVI al novembre del 2010 va tenir un efecte positiu en els sectors de la restauració, l'allotjament, el transport i el comerç.
19: L'arribada de fidels a Barcelona per veure el papa se suma als turistes que ja de normal visiten la ciutat el mes de juny. Apartaments turístics i hotels esperen molta ocupació i també una recaptació important.
21: Els propietaris de pisos turístics pronostiquen una ocupació del 97% durant la visita del Papa. Segons la patronal del sector Apertur, són, sobretot, famílies que venen d'altres llocs d'Espanya i Europa.
24: Hem de pensar que el mes de juny és un mes de molta intensitat de visitants a la ciutat de Barcelona, perquè passen moltes coses. En aquest cas concret, amb la visita del Sant Pare, el perfil és el de famílies i es quedaran a la ciutat 4 dies de mitjana.
21: És Marian Muro, directora general d'Apertur.
23: Els hotels de Barcelona també tenen més reserves que en dates normals. A la Sèrem ha explicat que han pujat fins a un 80% el preu de les habitacions els dies que ve el Papa, i en alguns casos això s'ha traslladat en increments de més de 200 euros per nit. Anna Carrasco és guia turística.
25: No és només el Papa, és tot el que al voltant d'ell comporta, no? Caps d'estat o tot el, diríem, entre cometes, el sèquit que ell pot portar. Llavors, sí, és una ciutat com Barcelona, esclar, i tant, es nota, sí.
23: Ella, de fet, ha rebut un augment de peticions de tours pels dies previs i posteriors.
19: Hi ha també, però qui no està tan content és el petit comerç. Només un de cada 10 preveu una pujada de les vendes durant la visita del pontífex. Ferran, Pol, gràcies.
21: Adeu, gràcies.
22: Gràcies a vosaltres.
19: Són 2:17 de la tarda. La visita de Lleó 14 coincidirà amb una nova jornada de vaga per part dels docents. Els sindicats han convocat aturada a totes les escoles i instituts dimarts, que és també el dia que comencen les proves d'accés a la universitat. Formalment ho han de fer ells, però la iniciativa la porten les assemblees que volen bloquejar Catalunya aquests dies.
17: Tot i que encara no hi ha cap convocatòria en ferm, els grups de professors es parla de concentrar-se dimarts a primera hora de la tarda al voltant de Montjuïc perquè se'l senti des de l'estadi olímpic on el Papa Lleó 14 participarà al vespre en una vigília d'oració amb 40.000 persones. Es dona per descomptat també que hi haurà caminades o bicicletades que derivin en talls de trànsit a punts estratègics per afectar la mobilitat. Universitats està reforçant les llistes de professors suplents per vigilar i per corregir l'espau per assegurar-se que puguin desenvolupar-se sense problemes. Els sindicats que no van signar el preacord amb Educació i l'USTEC es reuneixen aquesta tarda per analitzar com refer l'entesa entre ells i sobretot amb les assemblees que ahir demanaven negociar directament amb el departament.
0: Les treballadores i els treballadors de l'educació acumulem un coneixement i una capacitat d'anàlisi en matèria educativa molt superior a la de qualsevol departament.
17: Fons d'USTEC recorden que tot el període de negociació s'ha lluitat per allò que els docents demanaven, salaris i mans per la inclusiva, i que malgrat s'ha fet un salt endavant important, el col·lectiu ha deixat clar que no és suficient.
19: Esquerra Republicana posa la maquinària en marxa per si la legislatura espanyola es complica i s'avancen les eleccions generals. Els de Junqueras han celebrat aquest matí un Consell Nacional a Banyoles per aprovar el reglament de les noves llistes electorals a Madrid. És Elisenda Alemany, secretària general.
1: Aquí el problema és els que estan al mig. Aquells que no saben on va, on van, com Junts. No sabem on són ni on van, però també el problema és el projecte polític que representa el Partit Socialista, que diu que pot ser català passant de puntetes pel nostre país.
19: Llistes en marxa quan encara no s'ha resolt què passarà amb Gabriel Rufián, que en les últimes hores ha anunciat que farà un acte amb l'expresidenta valenciana Mònica Oltra per abordar la unitat de les esquerres, Laura Pons.
3: El que ha fet avui Esquerra és aprovar el reglament per configurar les llistes del partit a les properes generals. És cert que això és només un tràmit, però l'acte se celebra en ple debat sobre la continuïtat o no de Gabriel Rufián dins del partit. El portaveu d'Esquerra a Madrid vol posar condicions per seguir com a candidat. Bàsicament, dos requisits: tenir més poder de decisió dins de la direcció i poder triar els seus companys del grup al Congrés. Una possibilitat, la de configurar la llista a Madrid que Junqueras descarta.
5: Però és evident que les llistes d'una organització política les fan els militants d'aquesta organització política.
3: Avui encara no s'ha decidit qui configurarà les llistes, això es farà quan es convoquin eleccions, però el que sí que fixa el reglament són els avals que es necessiten per ser candidat i com seran les primàries en cas que hi hagi més d'un candidat.
19: Laura, i sobre Rufián i Junqueras, com està la relació entre tots dos? Podem parlar de ruptura o de trencament de la confiança?
3: És aviat per saber com acabarà tot plegat, Gemma, perquè membres de la direcció del partit, així com l'equip tècnic de Rufián, sí que volen que les parts s'entenguin i arribin a un acord. De fet, entre els membres dels dos equips hi ha converses, però no n'hi ha entre els dos protagonistes, entre Rufián i Junqueras. Fons del partit vaticinen que si les eleccions se celebren aviat hi haurà entesa perquè no hi haurà marge per l'alternativa que proclama Gabriel Rufián. Del contrari, si l'horitzó de les eleccions s'allarga, s'allunya i Rufián segueix fent de les seves, per exemple, el dia 9 de juny farà tàndem amb l'expresidenta valenciana per parlar del front d'esquerres, llavors sí que l'escenari es pot complicar.
19: 9 minuts i 2:45 de la tarda. Hi ha novetats sobre el cas Andic. La Fiscalia ha demanat a la jutgessa de Martorell fer una reconstrucció dels fets al camí on va morir Isaac Andic, el fundador de Mango, Marcos Ferrer.
6: Segons ha avançat l'Agència Catalana de Notícies, la Fiscalia vol que el fill de l'empresari expliqui directament el lloc on van passar els fets, com diu que va caure el seu pare. En casos en què es sospita que hi pot haver hagut homicidi, casos que es jutgen a través d'un jurat popular, és bastant habitual que el jutge porti el principal sospitós al lloc dels fets perquè recreï i expliqui la seva versió del que va passar. En aquesta visita també hi solen assistir els policies que investiguen el cas, els fiscals i els advocats de la defensa.
19: Encara de l'àmbit dels successos, els Mossos d'Esquadra han desmantellat un dels centres logístics més gran de Xix a Catalunya, amb més de 9 tones d'aquesta droga dins de caixes de ferro.
17: La investigació va començar després que es localitzés un vehicle amb impactes de bala i una nau industrial on s'emmagatzemava la droga dins de caixes metàl·liques. El grup criminal desarticulat pels Mossos operava des de diversos punts de Catalunya i mantenia connexions actives amb organitzacions criminals d'endavant Andalusia. Per amagar la droga utilitzaven caixes metàl·liques de ferro, un mètode que, segons els Mossos, no s'havia detectat mai fins ara. Aquest sistema els permetia evitar els controls policials.
19: Mentrestant, l'incendi a la nau industrial d'Onda, Santa Perpètua de Mogoda, continua controlat i treballen tres dotacions dels bombers.
6: L'incendi es va declarar ahir divendres cap a 3:45 de la tarda. Va provocar una gran columna de fum i va obligar a mobilitzar més d'una trentena de dotacions dels bombers. Els treballadors van ser desallotjats i no va haver ferits.
13: Hora 14.
19: A Collserola, 200 persones han fet una caminada reivindicativa per reclamar la reobertura del parc 6 mesos després del seu tancament per la pesta porcina africana. Cristina Alier és una de les impulsores de la mobilització.
4: Aquí entres i és pau, és salut. Hi ha gent que té depressió i li va molt bé anar per la muntanya. Hi ha gent que sortia a treballar i necessita desconnectar. Li va molt bé anar a la muntanya.
19: Ni els Mossos ni la policia local han pogut impedir l'accés al parc del col·lectiu que ha passat per sota de la cinta. Publicitat i tornem.
13: Ser Catalunya, Barcelona.
7: ¿Le darías tu DNI a un extraño por la calle? Entonces, ¿por qué hacerlo en Internet? Soy Paco Nadal y para navegar seguro uso Alternative ID de Surfshark, una herramienta que genera una identidad online alternativa con nombre e email nuevos y reduce el spam. Pruébalo tú también. Entra en surfshark.com/ser o usa el código SER y llévate 4 meses extra.
8: La vida passa a les places, als parcs, a les platges...
9: I a l'Aquí Catalunya volem reflexionar sobre la gestió i construcció d'aquest espai públic metropolità que cada dia compartim milions de persones.
8: Aquí Catalunya amb Marina Fernández, des de l'antiga terminal de Drassanes de Barcelona, amb motiu de l'exposició Futur Immediat, transformar l'espai públic metropolità. Divendres 12 de juny a partir de les 7 del matí. Segueix-lo a les freqüències i plataformes digitals de SER Catalunya. Amb el suport de l'AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona.
19: Sis minuts i seran 2:45 de la tarda. És el moment de repassar l'agenda cultural del cap de setmana amb en Guillem Medina, la Cristina Artacho, la Maricel Benavarre i la Marta Altimir.
11: Avui, al Fòrum... Nova jornada de concerts al Primavera Sound amb actuacions de Barry B, Big Thief o Dijon. Demà posen el punt i final al festival Blondish, Greta o Carl Cox. A Cornellà... Actuació de Los Manolos aquesta nit a 12:45 a la plaça de Sant Ildefons, coincidint amb la Festa Major. Abans, a 9:45, concert dels 40 Urban i demà a la mateixa hora, concert dels 40 Pop. A Torruelles de Llobregat... Torna la Festa de la Cirera amb diferents activitats com actuacions musicals de les que faltaven, jocs gegants de carrer, tallers familiars o una diada castellera. I finalment, a l'antiga fàbrica d'Estrella d'Am...
22: Un bon 11 inicial, vull guanyar 3 punts de glòria per la porta principal, entrar als anals de la història.
11: Aquest cap de setmana s'hi celebra la segona edició del Panenka Fest, el festival sobre cultura futbolística, amb podcast en directe, jocs, un mercat de samarretes vintage, documentals, llibres i revistes.
26: Al Camp de Tarragona. Durant tot el cap de setmana, Gaudí, Miró, Casals i Picasso protagonitzen una ruta d'activitats culturals pel territori. El cap de setmana genial connecta Reus, Riudoms, Montroig, el Vendrell i Horta de Sant Joan. Noemí Llauradó és la presidenta de la Diputació.
27: Que amb tants pocs metres quadrats de territori tinguem, no?, aquesta genialitat, aquests genis que tothom coneix, que són universals, jo crec que pocs territoris del món. Creiem que és realment un actiu turístic i cultural molt i molt potent.
28: M'han dit que avui vens, m'he posat content, després de tant temps, sento que el cor em fa com...
26: Aquesta nit a la Sala Reds Tardavalls, concert d'Esbatlana. El duet barceloní arriba per donar-ho tot amb el seu electropop queer, festiu i reverent. I també aquest vespre a Tarragona, 60 minuts de Hi Hi Ha Ha amb Guillem Estadella, l'humorista i presentador de ràdio, oferirà un show únic on els riures estan assegurats.
29: A Lleida és el cap de setmana del Marrameu.
2: Festival d'Arts Escèniques i de Carrer amb titelles, circ i també contacontes. Aquest any arriben a la desena edició i comptaran amb 22 propostes de 14 companyies que tornaran a donar vida a un petit poble de la Noguera com és Torrelameu. Imma Carrascós és membre de l'organització.
10: Llavors el nostre poble, Torrelameu, es converteix en un escenari gran a l'aire lliure on tothom hi té cabuda. Des de petits, grans, infants i fins i tot la gent adulta que potser no li ve de gust anar a veure un espectacle, però com que passi al carrer es veuen immersos en la festa que tenim al carrer.
2: I fins diumenge, Torrefarrera Street Art Festival amb la participació de 9 muralistes, alguns d'ells vinguts del Brasil o de Xile. És la desena edició d'aquest certament que se celebra amb el propòsit que totes les obres d'enguany formin un mateix relat, expressa la idea que és possible construir un món millor.
12: Aquest cap de setmana a les comarques de Girona, Orquestra Diversiones organitza una gran nit a Camp de Bànol. Vivir así es morir de amor. El grup de versions porta avui la música disco dels 90 en un festival amb food trucks i DJs. Diumenge sense drama, avui m'ho prenc amb calma. I d'un festival a Campdevànol a un altre a la Vall d'en Bas. Arriba l'Agrofest, el festival de la pagesia, amb una jornada plena de tallers, passejades amb tractors i, com no, música. Amb banda neon, DJ Ernest i els Catarres. I ara anem cap a Banyoles. Hi ha la segona edició de la Gran Bufada. Música en viu, festa al carrer, xarangues i cercaviles. Serà aquest dissabte a partir de les 12 del migdia. I per acabar, a Olot hi celebren la festa del Corpus amb concerts com Ramon Mirabet, Pop Horns o Rancis. Això per la nit. Durant el dia, la ciutat s'omplirà d'activitats tradicionals d'Olot combinant gastronomia, artesania, música i concerts. I'm coming home.
14: Ens queden els esports i el temps. Començarem, com sempre, pels esports, perquè Pep Guardiola assegura que descansarà, o això almenys és el que ha dit, una temporada abans de tornar a les banquetes. Santi Ovalle, què tal? Bona tarda.
15: Bona tarda. Pep Guardiola ha presentat un Cruyff Court a la Fundació Johan Cruyff a Manresa i allà ha desvetllat els seus plans de futur com a entrenador. A curt termini, diu Guardiola, no té previst agafar cap banqueta, ja que necessita descansar una temporada llarga. D'altra banda, ha analitzat l'estat de salut del Futbol Club Barcelona, recomana als culers que no s'obsessionin amb la Champions.
16: La Lliga és la que et dona la consistència. La Champions d'arribar bé al final, sense lesionats, la influència dels àrbitres és grandiosa en aquesta competició. No pensin que no només per no arribar a la final de Champions o no guanyar la temporada és dolenta. El que marca la base d'una temporada és bona és les lligues.
15: D'altra banda, avui el Barça de bàsquet juga el tercer i definitiu partit dels quarts de final contra l'UCAM Múrcia. Si guanya, passarà a les semifinals, on a priori s'hi hauria d'enfrontar el Real Madrid, que també juga avui el tercer partit.
14: Pel que fa al temps, ens espera una tarda de pluja, sobretot al Pirineu. Arribem així a 2:15 de la tarda. Que tingueu un molt bon dissabte.
18: El láser con Aida Bao.
20: 2:30 de la tarde, 1:30 en Canarias. El Papa León XIV ya está en nuestro país. Es el momento en el que el Papa León XIV pisaba ya suelo español en el aeropuerto de Barajas a primera hora de esta mañana. En la pista de aterrizaje para recibirlo, los reyes, Felipe y Leticia, el presidente del gobierno, el nuncio, que es el representante del Vaticano en España, y otras autoridades religiosas y políticas. La primera vez que un pontífice viene a nuestro país en 15 años, la última vez fue la de Benedicto XVI en el año 2011. León XIV inicia así la primera visita a un país de la Unión Europea de su papado, visita que en nuestro país va a durar una semana.
24: Invito a todos, por amor a la verdad, a abandonar las narrativas divisivas y polarizantes de vuestra realidad social y de su historia, para pasar de las simplificaciones estériles a la apreciación fecunda.
20: La mañana ha sido de recepción en Barajas, después de desplazamiento y recepción de la familia real en el Palacio Real de Madrid. de discurso del pontífice que estamos escuchando, que estábamos escuchando, en contra de la polarización. También se ha referido a la posición de España a nivel internacional. También Felipe VI ha dado un discurso. El estadounidense, en todo caso, ha lanzado un mensaje, como decíamos, contra la polarización y agradeciendo el apoyo de la posición internacional española en el mapa global actual. Mañana también de paseo en Papamóvil. El primer paseo por las calles de Madrid en el ya clásico vehículo papal, un paseo que acabamos de ver, y según delegación del gobierno sabemos ya que al menos 130.000 personas están en las calles de Madrid, acaban de estar en las calles de Madrid para ver al pontífice subido al ya tradicional vehículo papal. Y todo esto antes de que el jefe de la Iglesia se haya ido ya a comer a la Anunciatura, que es la embajada del Vaticano en España. Una visita, como decíamos, de 7 días, que finalmente sí va a incluir un encuentro con víctimas de abusos en la Iglesia, un anuncio que hizo anoche el Vaticano a última hora, solo horas antes de comenzar este viaje, y del que apenas se han dado más detalles. No sabemos ni con qué víctimas de la pederastia se va a reunir, ni con cuántas, ni cuándo, ni dónde. Aunque esta mañana, a preguntas del País, todavía en el avión papal, antes de salir de él, el Papa sí se ha referido a esta pederastia.
0: Los lugares donde Estado he siempre trabajado para instituir las normas con los jóvenes a seguir y seguiré haciéndolo también a nivel de toda la Iglesia, porque es una llaga todavía abierta.
20: Ha asegurado que va a seguir trabajando para instituir comisiones para hacer normas, que lo va a seguir haciendo también toda la Iglesia, porque asegura el Papa, los abusos en el seno religioso son todavía una llaga abierta. Esto es lo más importante, pero vamos a ir desgranando poco a poco cómo están siendo estas primeras horas con todos los enviados especiales que tiene la cadena SER desplegados en esta cobertura, porque aún a esta hora las calles de Madrid, como se pueden imaginar, son un hervidero, y lo que nos queda, porque tenemos también agenda esta tarde, mañana, el lunes, antes de que el Papa viaje a Barcelona y después a las Islas Canarias. Se lo hemos estado contando en directo durante toda la mañana en nuestra web, en YouTube y en la app de la SER, en un especial con Pablo Tallón. Lo primero que ha ocurrido, lo decíamos, es la recepción en el aeropuerto con un plantel completísimo de autoridades al que finalmente se ha sumado, además de los reyes Felipe y Letizia, también el presidente del gobierno Pedro Sánchez, el ministro Álvarez o la presidenta madrileña Díaz Ayuso. En ese avión acompañando al Papa durante este viaje está el corresponsal de la SER en Roma, Joan Solés. Buenas tardes, ¿cómo ha sido?
1: Buenas tardes, pues ha sido un vuelo tranquilo. Como anécdota, el avión que ha trasladado al pontífice a Madrid ha estado escoltado por cazas del ejército del aire en todo el recorrido del espacio aéreo español, y desde la ventanilla podía verse incluso a los pilotos militares. En el aire, León XIV ha expresado su satisfacción por viajar a España.
3: Personalmente estoy muy contento de realizar este viaje.
1: A continuación ha concretado los objetivos de su visita.
3: A cumplir una visita apostólica.
1: Ha dado a entender que en los 6 días de visita se dirigirá no solo a los creyentes, sino también a agnósticos, ateos y a creyentes de otras religiones.
3: Pero al mismo tiempo saludar a todos, a toda la sociedad, porque la Iglesia tiene un mensaje para todos.
1: Y ha definido cada destino de esta visita a España como un puerto.
3: Que en cada puerto, digamos, donde vamos a llegar, tiene un sentido particular, sea Madrid, Barcelona, las Canarias.
1: Y ha pedido respeto para cada ser humano, incluyendo a los inmigrantes.
3: De Dios, de la caridad, del respeto por cada ser humano.
1: En el aeropuerto le han recibido, como has explicado, Felipe y Letizia, en una recepción protocolaria, sin discursos, con guardia de honor, en presencia del gobierno del Estado y de la Comunidad de Madrid, y de un grupo de niños y niñas que, emocionados, le han entregado regalos y con quienes León XIV se ha entretenido unos minutos antes de un encuentro privado entre jefes de Estado en el mismo aeropuerto y a puertas cerradas, y del traslado al Palacio Real poco después.
20: Como decía Joan, eso ha sido en Barajas, y a continuación, pasadas las 11 de la mañana, León XIV se ha desplazado al Palacio Real de Madrid. Allí ha sido recibido de nuevo por el conjunto de la familia real, y desde donde tanto el pontífice como el rey Felipe VI han dado sendos discursos. Siguiéndolo todo desde allí, sigue nuestra experta en Casa Real, María Manjabacas. Buenas tardes.
5: Buenas tardes. En el capítulo de los discursos, primero ha sido el rey como anfitrión, con una clara referencia, y es la primera vez que lo hace, a los abusos en el seno de la Iglesia y a la firmeza del Papa en condenarlo. Le escuchamos.
6: El dolor causado por los casos de abuso, que ni son ni pueden ser representativos de la inmensa comunidad eclesial. Vuestra claridad y firmeza, que también quiero reconocer, son esenciales en el proceso sanador y de reparación del daño infligido.
5: Por su parte, el pontífice aquí ha tenido un discurso muy político contra la islamofobia y contra los populismos.
24: Hoy la tentación de ganar popularidad, avivando el fuego de las polarizaciones, parece crecer en lugar de disminuir.
5: A los políticos directamente el Papa León XIV les pedía inversión en cultura, en educación y en el plano internacional, agradecía la postura del gobierno español.
24: Expreso mi agradecimiento a vuestro país por su fidelidad al derecho internacional y al multilateralismo, que se traduce en un compromiso activo con la paz.
5: Discursos, Aida, pronunciados aquí ante las máximas autoridades del Estado, en total 250 invitados que han asistido a la ceremonia de bienvenida que se le ha dado aquí en el Palacio Real.
20: María Manjabacas, gracias.
5: Un abrazo, hasta luego.
20: Y a partir de aquí... la imagen de la que les hablábamos a las 2 de la tarde. León XIV se ha subido al Papamóvil para recorrer varios puntos del centro de Madrid mientras saludaba a fieles, a curiosos. Recorrido que ha empezado en el Palacio Real y en los exteriores, en la Plaza de Oriente, sigue Laura Gutiérrez. Laura, buenas tardes.
4: Sí, ¿qué tal, Aida? Buenas tardes. Pues ha sido una mañana muy intensa en esta Plaza de Oriente, en este exterior del Palacio Real de Madrid, donde el Papa ha llegado pasada las 11:30. Desde primera hora se han agolpado cientos de fieles, de creyentes, de curiosos, muchos turistas de Estados Unidos, de Italia, de otros países, que han aprovechado su viaje a la capital para no perderse este momento. Aquí hemos

0: Ser Catalunya Barcelona.
1: Aquest diumenge el Tot és Comèdia. Ens vindrà a veure l'actor Pablo Capuz, que es va donar a conèixer a la sèrie en Merlí. Ara escriu, produeix i interpreta el seu primer monòleg, Soham, al Teatre Gaudí. I, a més...
2: Em vaig girar les coses i vaig dir... És aquí.
1: Poeta de dia...
2: És aquí amb vosaltres.
3: I tornarem a equivocar-nos.
1: I baixista del grup Obeses de nit. Visitem la casa familiar de Jaume Coll Mariner a Muntanyola.
0: Tot és Comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo.

0: fútbol. Y es que este año confluyen esas dos ideas, la de Donald Trump y la del fútbol. La geopolítica, la inmigración, la represión de la inmigración, todo ello salpica la pelota. Que dijera lo que dijera Maradona, sí se mancha aunque no queramos.
1: Disfruta el podcast completo en la aplicación de la SER. Una nueva forma de escuchar.
2: SER Catalunya, Barcelona.
3: Aquest diumenge al Tot és Comèdia. Ens vindrà a veure l'actor Pablo Capuz, que es va donar a conèixer a la sèrie Merlí. Ara escriu, produeix i interpreta el seu primer monòleg, Soham, al Teatre Gaudí. I, a més...
4: Em vaig girar les coses i vaig dir... És aquí.
3: Poeta de dia...
4: És aquí amb vosaltres.
5: I tornarem a equivocar-nos.
3: I baixista del grup Obeses de nit. Visitem la casa familiar de Jaume Coll Mariner a Muntanyola.
2: Tot és Comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo.
6: Presumeix de la ràdio que t'agrada. Si et pregunten què escoltes, no et tallis. Digues SER Catalunya. Una ràdio amb orgull de tenir-te com a oient.

0: La vida passa a les places, als parcs, a les platges...
1: I a l'Aquí Catalunya volem reflexionar sobre la gestió i construcció d'aquest espai públic metropolità que cada dia compartim milions de persones.
0: Aquí Catalunya amb Marina Fernández, des de l'antiga terminal de Drassanes de Barcelona, amb motiu de l'exposició Futur Immediat, transformar l'espai públic metropolità. Divendres 12 de juny a partir de les 7 del matí. Segueix-lo a les freqüències i plataformes digitals de SER Catalunya. Amb el suport de l'AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona.
2: Cadena SER i SER Catalunya.